0: Acabem de sentir el trio amb piano en re major d'Alexander Baradin, interpretat pels membres del trio de Moscou.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Tot seguit ens traslladarem per uns moments cap a Letònia sentint una de les obres de Velio Tormis. Hem escollit el cicle per cor Cançons del dia de Sant Joan, que interpretarà el cor de cambra filarmònic d'Estònia dirigit per Paul Hillier.

puttana, tu gli hai parlato.

Hem sentit el cicle per cor Cançons del dia de Sant Joan del compositor letó Veljo Tormis. L'ha interpretat el Cor de Cambra Filarmònic d'Estònia dirigit per Paul Hillier.

0: Catalunya Música.
1: Tot seguit podrem sentir el septet per a vent i corda en mi bemoll major, opus 20, que Ludwig van Beethoven va compondre l'any 1800. Ens acompanya l'octet Mitres.

0: per a vent i corda en mi bemoll major, opus 20 de Ludwig van Beethoven.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.

Ara donarem pas al pianista Anatol Ugorsky, que amb l'Orquestra Simfònica de Chicago, dirigida per Pierre Boulez, ens interpretarà el concert per piano opus 20 d'Alexander Scriabin.

Acabem de sentir el concert per piano opus 20 d'Alexander Scriabin en la versió del pianista Anatol Ugorsky i l'Orquestra Simfònica de Chicago dirigida per Pierre Boulez.

0: Catalunya Música.
1: Continuem la nostra programació ara sentint la sonata en la menor Arpeggione d'Oig 821 de Franz Schubert en la versió de Mario Brunello, violoncel, i Andrea Lucchesini, piano.

0: Fins aquí la sonata en la menor Arpeggione d'Oig 821 de Franz Schubert, que sentíem interpretada per Mario Brunello, violoncel, i Andrea Lucchesini, piano.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Tot seguit ens acompanya la suite número 4 en sol major mozartiana opus 61 de Piotr Ilich Tchaikovsky. L'intèrpret serà l'Orquestra Simfònica de l'URSS dirigida per Yevgeny Svetlanov.

0: L'Orquestra Simfònica de Lourdes, dirigida per Yevgeny Svetlanov, ens interpretava la suite per orquestra número 4 en sol major, Mozartiana, opus 61, de Piotr Ilich Tchaikovsky.
1: Catalunya Música.

per títol Ach Gott, wie manches Herzeleid, Déu meu, quina aflicció. En sentim la versió de Joanna Lund, soprano, Richard Wine, contratenor, Julian Podger, tenor, i Gerald Finley, baix, amb el cor Monteverdi i els solistes barrocs anglesos, dirigits per John Eliot Gardiner.

0: Un enregistrament fet en directe a la capella de l'antic Col·legi Reial Naval de Greenwich, el gener de l'any 2000, amb els solistes Joan Lund, soprano, Richard Wine, contratenor, Julian Podger, tenor i Gerald Finley, baix, el cor Monteverdi i els solistes barrocs anglesos sota la direcció de John Elliot Gardiner. Ens oferien la cantata, catalogada amb el número 3 en la producció de Johann Sebastian Bach, que porta per títol Ach Gott, wie manches Herz leid, Déu meu, quina aflicció.
1: La nit a Catalunya Música és nocturn.

0: Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara una de les sinfonies de Gustav Mahler. Hem programat la sinfonia número 4 en sol major, una obra composta entre els anys 1899 i 1900 i estrenada el novembre del 1901 a Munic, sota la batuta del compositor. Sentim-ne la versió de René Fleming, soprano, i l'Orquestra Filarmònica de Berlín, sota la direcció de Claudio Abbado.

Fins aquí la sinfonia número 4 en sol major de Gustav Mahler. N'hem sentit la versió de René Fleming, soprano, i l'Orquestra Filarmònica de Berlín sota la direcció de Claudio Abbado.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: La nostra selecció continua amb el concert per clarinet, viola i orquestra Opus 88 de Max Bruch. Els intèrprets seran Jean-Luc Votano, clarinet, Arnaud Toret, viola, i l'Orquestra Filarmònica de Lieja, Valònia, Brussel·les, dirigida per Pascal Roffet.

0: Acabem de sentir el concert per clarinet, viola i orquestra opus 88 de Max Bruch en la versió de Jean-Luc Vodano, clarinet, Arnaud Toretz, viola i l'Orquestra Filarmònica de Liège a Valònia, Brussel·les, dirigida per Pascal Roffé.
1: Catalunya Musical.

Música de cambra de Félix Mendelssohn per continuar la nostra programació. Sentim la sonata per a violoncel i piano número 2 en re major, opus 58, en la versió de Gautier Copisson, violoncel i Gabriela Montero, piano.

0: L'Orquestra Simfònica de Moscou, dirigida per Alexander Anisimov, era l'intèrpret d'aquesta dansa oriental de les escenes de ballet Opus 52 d'Alexander Glazunov.
1: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.

Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

Sentirem a continuació la rapsòdia per a contralt, cor d'homes i orquestra Opus 53 de Johannes Brahms. La interpreten la contralt Mariana Lipovsek, el cor Ernst Senf i l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigits per Claudio Abbado.

0: Era la rapsòdia per a contralt, cor d'homes i orquestra opus 53 de Johannes Brahms, la que acabem de sentir en la versió de la contralt Mariana Lipovsek, del cor Ernst Senf i de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigits per Claudio Abbado.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Ara continuem situats al barroc francès amb Marc-Antoine Charpentier i el motet Superflumina Babylonis. Ens acompanyen els membres de Le Page et Le Chantre del Centre de Música Barroca de Versalles i el conjunt Música Florea, tots dirigits per Olivier Schneveli.

0: S'acaba aquí el motet Superflumina Babylonis de Marc-Antoine Charpentier, una obra publicada durant la dècada del 1670. Sentíem els conjunts Le Page et Le Chantre del Centre de Música Barroca de Versalles i el conjunt Música Florea, tots dirigits per Olivier Schneebeli.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: El conjunt instrumental Europa Galante, que dirigeix Fabio Biondi, interpreta la versió que ara us oferim del Concerto Grosso número 6 en fa major del recull Opus 6 d'Arcangelo Corelli.

0: Era el sisè dels concerts del recull Opus 6 d'Arcangelo Corelli, concerto grosso en la tonalitat de fa major que sentíem interpretat per l'Europa Galante, la formació instrumental que dirigeix Fabio Biondi.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Continuem endavant la nostra programació, ara sentint la sonata per a piano número 2 en sol sostingut menor, sonata Fantasia, opus 19, d'Alexander Scriabin. Ens acompanya Yuya Wang.

0: Fins aquí la sonata per a piano número 2 en sol sostingut menor, sonata Fantasia, opus 19 d'Alexander Scriabin. Sentíem Yuya Wang al piano.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Continuant amb la nostra programació, us proposem ara la versió per a cor de les 7 cançons populars catalanes d'Eduard Toldrà. La sentirem en la interpretació de l'Orfeó Català dirigit per Jordi Casas en un enregistrament fet al Monestir de Poblet el mes de maig del 1992.

Continuem la nostra programació ara amb una mostra del contingut de la col·lecció Musicae Concertatae, publicada l'any 1619 a Venècia. És la batalla Tocchin le trombe all'arma de Giovanni Valentini. Ens acompanyen els conjunts La Cappella Ducale i Musica Fiata de Colònia. Dirigeix Roland Wilson.

0: música publicada a la col·lecció Musica Concertate l'any 1619 a Venècia. És la batalla Tocchin le trombe all'arma de Giovanni Valentini. Sentíem la Capella Ducale i el conjunt Musica Fiata de Colònia, sota la direcció de Roland Wilson.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Amb l'audició d'una de les conegudes com a Sonates del Rosari de Heinrich Ignaz Franz von Wieber, continuem la nostra programació avui. És la sonata L'Anunciació, una sonata que Lise Pierlot interpreta des del violí amb l'acompanyament del conjunt Le Veilleur de Nuit.

0: Aquesta sonata és del recull de sonates per a violí i continu Sonates del Rosari, de Heinrich Ignaz Franz von Weber. La que sentíem l'Anunciació la interpretava la violinista Alice Piero al costat del conjunt Le Veilleur de Nuit.
1: Obertura. La playlist clàssica Cobra el matí a Catalunya Música.
2: Del compositor Robert Gerhard sentirem ara la Pedrelliana, el tercer moviment de la sinfonia Homenatge Pedrell, una obra composta l'any 1941, un tercer moviment estrenat per separat de la resta de la sinfonia amb el títol Pedrelliana en memòria. Sentim l'Orquestra Simfònica de Tenerife dirigida per Víctor Pablo Pérez.

Música de Robert Gerhard, composta l'any 1941. És la Pedrelliana, el tercer moviment de la sinfonia Homenatge a Pedrell. Sentíem l'Orquestra Simfònica de

0: Tenerife, dirigida per Víctor Pablo Pérez.
1: Aquest estiu torna al Festival Jordi Savall en una edició dedicada a l'eclipsi.
2: Música i cultura en espais singulars amb músics vinguts d'arreu del món.
1: Deixa que l'estiu et porti una experiència única del 10 al 16 d'agost a Santes Creus, Montblanc, Valls i Alcover.
2: Entrades a festival.jordisavall.com.
1: Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
3: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
1: Cris Joanico, Llac Gener 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
3: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
4: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
5: a Catalunya Música.
4: A Catalunya Música.
6: La millor música clàssica i els grans noms de la lírica es troben un estiu més al Festival de Torroella. Sota el lema «L'amor també deixa rastre», combina grans noms de l'escena internacional com la Mahler Chamber Orchestra amb el pianista Daniil Trifonov i el director Daniel Harding i la prestigiosa formació de música renaixentista de Thales Scholars amb noves mirades artístiques. Més informació a festivaldetorroella.cat. Recomanat per Catalunya Música.
4: A Catalunya Música. Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
0: La nostra programació continua amb l'audició d'una de les cantates de Johann Sebastian Bach, la cantata 159. Mireu, ara pugem a Jerusalem. Sentirem la versió que en fa John Eliot Gardiner, al capdavant dels solistes barrocs anglesos, amb els solistes Peter Harvey, baix, i Xenia Loeffler, que és la solista d'oboè.

Aquesta era la cantata 159 de Johann Sebastian Bach, la cantata Mireu, ara pugem a Jerusalem. I la sentíem en la veu del baix Peter Harvey amb l'acompanyament dels solistes barrocs anglesos dirigits per John Eliot Gardiner. Obertura.

0: Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
1: De Robert Schumann podrem sentir tot seguit les Fantasiestücke, peces de fantasia, opus 73, una obra per a clarinet i piano, però Schumann en va preveure versions per a violoncel o violí i piano. Sentim-ne la versió per a violoncel i piano a càrrec de Christoph Richter, violoncel, i Laia Mas Ramon, piano.

0: Christoph Richter, violoncel i Laia Mas Ramon, piano, ens han ofert aquesta versió per a violoncel i piano de les peces de fantasia Opus 73 de Robert Schumann.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Bon dia, són les 9 i avui és dimarts 28 de juliol.
0: A Catalunya Música comença Tots els matins del món, versió estiu. La clàssica més fresca per als matins de juliol. Amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
2: Al programa avui ens acompanyarà una soprano catalana que ens farà viatjar pels grans teatres d'òpera d'Europa. Però també parlarem de com es trien els repertoris, de com evoluciona una veu i de com es gestiona una carrera internacional.
1: Sí, perquè a partir de les 10 conversarem amb la soprano Sara Blanc, que acaba de triomfar a Londres amb La filla del regiment i que aviat cantarà al Festival de Peralada amb el tenor nord-americà Michael Spice.
2: Abans, però, Joan Vives ens portarà un altre binomi de la seva Vivespèdia i Esther Plana ens parlarà de les propostes musicals per als més petits a Petits Grans Oients.
1: Comencem. Mai no m'hauria pensat que Ulladoner podria arribar a ser tan malhomen, però el nostre ho és, i molt.
0: A l'ombra del Lledoner, amb Raimon Colomer.
2: I la primera de les notes que trobem en una de les branques que ja comencen a ser molt nombroses del Lledoner diu així. Ahir va fer 90 anys de la mort del pare Àngel Rodamilans, monjo de Montserrat, compositor, organista i un dels músics catalans més destacats de la primera meitat del segle XX.
1: Amb l'esclat de la Guerra Civil el 1936, Rodamilans es va refugiar a Sabadell, però va ser identificat i assassinat per un grup de milicians als 62 anys.
2: El recordem amb una de les seves composicions, Rosa Vera, per a veu, solista, cor i òrgan, la versió de l'Escolania de Montserrat, dirigida pel pare Ireneu Sagarra i amb Gregori Estrada Orga.

0: Era Rosa Vera per a veu solista, cor i orgue d'Àngel Rodamilans amb l'Escolania de Montserrat i Gregori Estrada a l'orgue. La direcció és del pare Ireneu Segarra.
1: I la segona nota que ens ha deixat en Raimon Colomer, penjada aquí al Lledoner, i diu: Gabriel Fauré fuig dels grans efectes i construeix el discurs amb una elegància gairebé imperceptible en aquest quartet en piano número 2 en sol menor.
0: En aquest primer moviment, cada instrument aporta la seva veu amb un equilibri admirable.

0: Hem sentit el primer moviment del quartet en piano número 2 en sol menor, opus 45, de Gabriel Fauré, aquest allegro molto moderato que ens han interpretat Joaquín Palomares al violí, Pol Cortés viola, Marçal Cervera violoncel i Michel Bagemans piano. Ara mateix passen 3 minuts d'un quart de 10 del matí, una petita pausa i obrim la Vivaspèdia.
1: Catalunya Música. Aquest estiu torna el Festival Jordi Savall en una edició dedicada a l'eclipsi.
2: Música i cultura en espais singulars amb músics vinguts d'arreu del món.
1: Deixa que l'estiu et porti una experiència única del 10 al 16 d'agost a Santes Creus, Montblanc, Valls i Alcover.
2: Entrades a festival.jordisavall.com.
3: L'estiu dels festivals és a tots els matins del món. Versió estiu.
4: I en aquesta versió d'estiu de tots els matins del món, obrim una nova entrada de la nostra particular, la Vivaspèdia.
3: La Vivaspèdia, amb Joan Vives.
0: I el nom l'associem amb en Joan. Benvingut un dia més.
5: Moltes gràcies, Xavier. Ben trobat, Rosa.
4: Molt bon dia, Joan.
5: Bon dia tingueu.
0: Jo crec que avui ens divertirem un pèl,
5: sí,
0: eh?
5: Sí.
0: Perquè el concepte que ens portes avui a mi m'ha sorprès.
5: Sí, no, i et dic una cosa, no vas tan desencaminat, perquè fins i tot ja veureu com en més d'un oient li tocarem el cor avui. I encara que quan anunciem el binomi d'avui, que és gairebé un trinomi...
4: Un trinomi?
5: Doncs...
4: Això és una complicació. Pots...
0: Home, clar, l'última setmana...
4: I és més
0: allò,
4: difícil, clar, el nivell ha pujat.
0: El repte va pujant.
5: Sí, clar, és com la història de la música, que cada vegada la cosa va més... Mira, us vull començar a parlar de tres conceptes. Música electrònica, música concreta i música electroacústica.
4: No m'ho puc creure, Joan.
5: Sí. La vida
4: sí?
5: és dura i hem de fer-ho. No, però està bé, veureu. Música electrònica és la música que es fa simplement amb recursos electrònics. Mm. Música concreta és la música que es fa a partir de sorolls acústics o de sons acústics, normalment enregistrats...
4: Unes campanes.
5: Unes campanes, una locomotora, una cassola picant amb una... Molt és a dir, el que vulguis.
0: Sí.
5: Sorolls al carrer, això seria música concreta. I música electroacústica és la que combina sons electrònics amb sons, diguem-ne, enregistrats acústics.
4: Llavors,
5: o sigui que, de fet, estem parlant d'un concepte que té tres potes, en definitiva, no? I a mesura que ha anat avançant el segle XX, doncs la cosa s'ha anat tornant cada cop més complexa, més sofisticada, més matisable, i per acabar-ho de dubar ja només ens faltava la iaia, vull dir la AI, que és la intel·ligència artificial, no? que encara ens ha acabat d'enriquir el panorama. Però, com a curiositat, m'agradaria començar amb la música d'un compositor egipci,
0: sí,
5: que es diu Halim Eldab, que, contra el que molta gent creu, aquest senyor va ser el primer que va fer música concreta. Ho va fer al Caire, i concretament va ser l'any 1944. Va enregistrar la cerimònia del Zahr, que és un antic ritual egipci de curació i exorcisme que lideraven dones i que incluïa càntics, flautes i percussions, i a partir de l'enregistrament va començar a distorsionar-lo. 1944, l'inici de la música concreta. Clar que algú dirà, no, Joan, que va ser el Pierre Schaeffer a París que va fer aquells experiments que van registrar unes locomotores. Sí, però això va ser l'any 48.
0: Mm.
5: 4 anys després. O sigui que, sorpresa,
4: sorpresa.
5: Un compositor egipci al Caire va fer això.

0: I això que sona és un fragment de l'obra Wire Recorder Piece, creada al 1944 pel compositor egipci Halim El Dab, una obra que ens ha explicat el Joan que és pionera de la música electroacústica. Molt bé, Joan. I com seguim ara?
1: Bé, doncs aquí és pionera, ja he dit, perquè sempre que parlem de música concreta o de música electrònica acabem gairebé sempre desembocant en música electroacústica. Per ser exactes, de fet, és música concreta, però sí que és veritat que, no sé si ho heu pogut notar, que se sentien uns cants, però distorsionats, amb els aparells que tenien el Caire l'any 1944.
2: És que jo m'imagino això gravant-ho en una de les piràmides.
1: Sí, gairebé. No era ben bé les piràmides,
2: sí, exacte,
1: però vaja,
2: broma.
1: No vas valorar. No. Ara el que farem és anar més endavant i ara sí que anirem directament al que sí que ara ja podem dir música electroacústica amb tots els ets i uts. I sí que és veritat que els francesos, dos Pierres, Pierre Schoeffer i després Pierre Henry, aprofitant els recursos que tenien a Ràdio França, doncs van començar a fer tota una sèrie d'experiments. Schoeffer l'any 48, música concreta, gravant cassoles i gravant locomotores, i després ja més tard van començar a afegir i fer música electroacústica. I en aquí va ser l'any 67 que el Maurice Béjart li va encarregar, el famós coreògraf, director del ballet, li va encarregar a Pierre Henry que fes una missa. S'havia mort un dels ballarins del seu cos i li volien fer un homenatge en el Festival d'Avinyó, allà on havien estat els papes d'Avinyó. I aleshores el Pierre Henry li va dir al Michel Colombier, que aquest era un músic polifacètic, que tan aviat et feia música publicitària com et feia rock and roll, i li va dir, escolta, per què no fem alguna cosa que combini llenguatges contemporanis per homenatjar el ballarí i per el ballet, en definitiva. I aquí va ser quan va néixer la Messe pour le temps présent, que vol dir la missa pel temps present. Colombier fa rock and roll i aleshores el Pierre Henry fa sons electrònics. I la combinació,

0: Això és l'inici de la missa pel temps, present de Pierre Henry, que ens deies, Joan, fet en col·laboració amb el grup de rock de Michel Colombier. Per cert, aquesta música, sí. I ja ho has fet alguna altra vegada en el programa, em porta a molt temps enrere, i segurament que més d'un oient del programa, Rosa, també l'haurà identificada...
1: Què és, exactament?
0: ...amb una sintonia d'un programa de televisió que presentava José María Íñigo,
2: sí.
0: A Televisió Espanyola,
2: sí,
0: a la dècada dels 70. Això vol dir que ja tenim uns anys, Això vol dir que tenim uns anys. I el programa era Estudio Abierto.
2: Sí, senyor, sí, senyor.
0: Realment, vull dir, com s'utilitzava... Perquè l'Íñigo també era molt bon coneixedor de les músiques i de tota aquesta actualitat, i també era una mica allò, obrir-nos una mica a la modernitat,
2: No, exacte. Jo penso que aquí el més meritori, aquella televisió dels anys 70...
0: Encarcarada,
2: sí,
0: no?
2: Franquista. Doncs cada cop comencés a fer servir coses tan contemporànies, dius, mare de Déu.
0: No.
2: Com ha canviat la història?
0: Sí, sí. I ara cap a on ens vols portar?
2: Ara ja directament cap a la música electrònica. Un cop arribem en aquesta fase, jo crec que ja els oients ja saben per on anirem. Tots aquests compositors que van fer servir una de les aplicacions de la música electrònica, que van ser els sintetitzadors, que a través de teclats i de diferents distorsions, doncs aconseguien versionar obres, per exemple. A veure si identifiqueu aquesta.

0: Això és repensar, el primer que hem sentit, repensar un clàssic, realment. Sintetitzadors i agafar música de Bach.
1: Sí, exactament. Llavors es deia Walter Carlos, ja sabeu que després va canviar de sexe, ara es diu Wendy Carlos, i ell va fer aquestes versions en un disc de l'any 1968 que es deia Suite Set on Bach, i aleshores doncs, va agafar la sinfonia de la cantata, és a dir, l'obertura de la cantata 29, i la va convertir en música electrònica.
2: Això és també un atreviment, eh?
1: Sí, però avui ja no espanta ningú en aquest moment.
2: No, dic per l'any, no? El 68.
0: El 68, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
1: Bueno, era l'època de les revoltes, no? Exacte. O sigui, ja sintonitza amb aquell temps. Avui ho sentim i crec que ens genera més nostàlgia a les persones que ho van viure de ple com a malòmens, la gent que acumula més joventut, que no pot ser com a cosa que trencadora. Es va fer amb molt respecte, però sí que és veritat que, clar, de cop sentien Bach amb instruments electrònics, no? I no va estar... No era l'únic, Wendy Carlos, n'hi havia d'altres. Emerson, Lake and Palmer van arribar a fer algunes obres utilitzant sintetitzadors, però potser un altre dels famosos que sí que era intèrpret de sintetitzadors era Tomita.

Isao Tomita, que va morir l'any 2016, per cert, va ser un dels grans pioners de la música electrònica. Aquí l'estem sentint versionant un clàssic de Claude Debussy.

0: Hem sentit al principi, Joan, aquesta versió i aquesta lectura amb sintetitzadors que Tomita va fer d'aquest Clar de Lluna, de Claude Debussy.
1: Sí, és una preciositat de música, fins i tot amb sintetitzadors,
0: sí.
1: que també tenia la seva simpatia, no?
0: Sí.
1: És a dir, clar, si hem de triar...
2: És original, clar.
0: Jo me'n vaig a l'original.
1: Exacte, home. Que no ens ho preguntin, que ens anarem a l'original, però evidentment tot pot conviure, I de fet no hem de triar mai, en cultura tot suma, m'explico. Bé, ja per acabar una mica, m'agradaria proposar-vos el que és l'última peça. Aquí és un punt nostàlgic a títol personal. Aquest magazín en versió d'estiu que esteu conduint vosaltres va començar en format magazín l'any 2019, i en aquelles èpoques Tots els matins del món, que ja existia però no tenia format magazín, doncs va canviar la sintonia. I llavors va incorporar una sintonia que va fer fortuna i que ens ha deixat una petjada a tot l'equip de Catalunya Música, perquè va marcar una època, després es va canviar, etc. I és una sintonia que precisament va escriure Max Richter. Aquesta sintonia que ens porta cap al 2012 va reescriure les estacions d'Antonio Vivaldi. Llavors ja és un pas més que Tomita o que Wendy Carlos, és a dir, no és repetir les mateixes notes de manera electrònica, sinó que és a través de la combinació d'instruments i en algunes altres obres utilitzant recursos electrònics, doncs canviar directament l'essència pròpia del compositor. Que això és aquest eclecticisme, jo crec que és el gran segell de la nostra època, del segle XXI, l'època que estem vivint. Per tant, m'agradaria acomiadar-me recordant aquella sintonia amb la que començàvem cada matí a les 7 a partir del 2019, aquesta primavera rellegida per Max Richter.
0: Quina il·lusió també retrobar amb coses que han passat en aquesta emissora i que segurament totes tenen una música identificativa. Joan, t'esperem demà,
2: Demà
0: dimecres.
2: Demà, a la mateixa hora.
1: De mil amors.
2: Sí, segur,
1: Sí,
2: no te n'oblidis.
1: No me n'oblido, compteu
2: amb
1: mi.
2: Serà un binomi o un...
1: Ja t'ho diré.
2: Val, d'acord.
0: Molt bé.

0: amb aquesta música que ens remet efectivament a una etapa anterior de Tots els matins del món.
1: Ai, quins records, no?
0: Exacte, eh? Ens hem posat un pèl nostàlgic. Però vaja, continuem. Passen 4 minuts de 2:15 i ja tenim aquí a la Montse Aguilera.
2: El concert del dia, amb Montse Aguilera.
1: I avui, Montse, hola, què tal?
3: Hola, molt bon dia, molt
0: bon
3: bé.
0: Dia.
1: Toca viatjar lluny, fins a Romania, fins a l'Ateneu Romanès de Bucarest, on a finals del 2025 es veu que s'hi va celebrar un doble homenatge a Ravel per commemorar els 150 anys del seu naixement i a George Enescu, que feia 70 anys que havia mort. És així, Montse, això?
3: Sí, sí, és efectivament així. El concert comença amb aquests dos compositors, amb obres pràcticament escrites al mateix moment, a la dècada dels anys 20, del segle XX. El que sentirem és un recital per a violí i piano, segona sonata de Ravel i tercera d'Enescu, i després arribarà Johannes Brahms amb la seva tercera sonata, que és una trentena d'anys anterior. I no és una tria desencertada fer aparèixer Brahms després d'Enescu, perquè en el primer Enescu hi ha molt Brahms, li agradaria molt.
1: Molt bé.
0: I, per tant, avui música de cambra de finals del segle XIX i primers del segle XX, i el concert comença amb Ravel. Nosaltres també, Montse?
3: Doncs sí, per què no? Comencem, si us sembla, com comença el concert, en l'atmosfera així suggeridora i sensual de la peça en forma d'habanera de Ravel, que és de l'any 1907. Belle Époque, per tant, encara sofisticada i confiada abans que la guerra ho capgirés tot.

0: Som l'any 1907 i Ravel recupera una petita habanera escrita anys abans i la converteix en la miniatura que sentim encara ara de fons, plena doncs, de color i d'elegància, Montse.
1: Sí, és una obra molt menuda, és una obra delicada, que en un principi no era ni per a violí ni piano, sinó que era com un exercici tècnic, vocal sense lletra, per als alumnes de cant del conservatori. Ravel la va recuperar més tard i la va convertir en aquest fragment per a violí i piano en forma d'habanera. L'habanera no ho era, de francesa, va néixer a Cuba, va travessar l'Atlàntic, va arribar a Espanya i des d'allà va seduir tota una generació de compositors francesos fascinats pel sud, per la llum i per aquella sensualitat que els semblava gairebé exòtica. Cal que pensem, per exemple, en les habaneres de Bizet o de Saint-Saëns. És com una fantasia, no?, sobre el sud.
2: I el 1907 Ravel tenia 32 anys i ja era una figura coneguda a París i ja ha deixat enrere l'episodi d'aquell escàndol del Premi de Roma, quan se li va tornar a negar el Premi de Roma, allò que es va conèixer com l'afer Ravel.
1: Això del Premi de Roma moltes vegades ho anomenem i moltes vegades tampoc no remarquem potser prou la importància que tenia. Era el premi de més prestigi de França i garantia com una carrera professional oficial després de passar un temps a la Vila de Mèdici de Roma. Doncs Ravel s'hi va anar presentant sempre sense èxit, fins l'any 1905, que era la cinquena vegada, i ja no va ser ni admès a la prova final. I la premsa aleshores va esclatar i els crítics es van oposar a aquesta decisió que el deixava de banda a Ravel respecte de candidats, diguem-ho, sense tantes virtuts. I això és el que es coneix com l'afer Ravel.

0: Abel, que és aquesta polèmica que va ser tan gran que va acabar provocant la destitució del director del Conservatori de París. El Conservatori tenia a veure amb l'organització del premi. I aleshores és quan es va convertir en director de la institució Gabriel Fauré, que ja era un home de 70 anys. I Fauré, per acabar d'arrodonir-ho tot, va ser professor tant de Ravel com d'Enescu, que són els dos compositors del concert d'avui.
1: Doncs, déu-n'hi-do, quin enrenou, no? Tot això és com un símptoma de canvis, no? D'època de canvis, com un canvi d'època i de gustos, com dir, no a una nova manera d'entendre la música, no, Montse?
0: Jo crec que sí, i tant. I no només les coses canviaien en la música, sinó que és, per exemple, quan en pintura Picasso acabava de sacsejar amb les senyoretes d'Avinyó, és quan Gustav Klimt va pintar El petó, és quan a Viena Mahler portava la sinfonia a límits desconeguts i quan Debussy i Ravel precisament reinventaien, no?, el llenguatge musical francès. I és en aquest món en plena ebullició que Ravel recupera una petita habanera escrita abans i que la converteix amb aquesta filigrana.
2: I aquesta peça és la primera que sentirem al concert d'avui a les 11 del matí, un concert amb obres de Ravel, i les estem situant en el seu context, com ens deia ara la Montse. Amb la segona sonata per a violí i piano, canviem de dècada, no? Dels anys 10 als 20 del segle passat, entre el 1923 i el 1927, quan Europa ja era tota una altra cosa.
0: Sí, perquè la Primera Guerra Mundial ho va canviar tot. I, a més, Ravel hi va participar a la Primera Guerra com a conductor de camions. El van enviar al front de Verdun. Va veure la destrucció de molt a prop. El 1917, en plena guerra, a més, va morir la seva mare. Aquí està allà molt unit. Per tant, són anys durs per Ravel. I els anys 20 són després els anys del jazz. Ravel estava fascinat, viatjar i escoltar músics americans, freqüentar els ambients parisencs on el jazz era una novetat. I a la sonata, això és evident, sobretot al segon moviment, que és un blues.

0: Montse, Stravinsky comparava Ravel amb un rellotger suís i aquesta sonata n'és un exemple, no?, perfecte, perquè Ravel hi va treballar gairebé 4 anys.
1: És que la sensació és que no hi sobra ni falta ni una nota, que tot és al seu lloc, no? I segurament el comentari de Stravinsky anava per aquí, perquè admiraia aquest ofici tan refinat de Maurice Ravel.
2: Amb aquesta sonata som ara ja als anys bojos, aquells feliços anys 20, plens de ferides, però com un intent de recuperar les ganes de viure, no? A París esclaten les avantguardes i arriba el jazz dels Estats Units i Ravel, que ja té al voltant de 50 anys, absorbeix tot allò.
1: És que París, als anys 20, torna a ser el centre cultural d'Europa i conflueixen pintors, escriptors, músics, ballarins d'arreu del món i Ravel no hi viu d'esquena a tot aquest ambient. Per exemple, a París s'hi celebra l'Exposició Internacional d'Arts Decoratives, que és el que acabarà donant el nom a l'Art Deco. Tothom mira cap a la capital francesa i, per exemple, van citar en Picasso, doncs ja havia marxat de Barcelona, s'havia instal·lat a París des de començaments de segle i era una figura universal. Miró també marxa cap a París, Dalí, i els cafès, no sé,

0: Per exemple, si deixen veure escriptors americans com Ernest Hemingway o Scott Fitzgerald, que acabava de publicar El gran Gatsby.
1: I als teatres, en aquella època, hi triomfava Josephine Baker, que és la primera dona negra que va rodar una pel·lícula sense anar més lluny.
0: Era una dona que, en certa manera, va canviar la manera d'entendre l'espectacle. Ella apareixia al cabaret Folies Bergère i, si us agraden les monedes, no sé si us hi heu fixat, que França ha emès monedes de 20 cèntims amb el perfil de Josephine Baker. Per tant, és un personatge rellevant, un personatge símbol d'una època agafat amb una altra. Clar que el veiem ara des del nostre referent, des del nostre present, però sí, sí, la podeu veure, les monedes 20 cèntims franceses.
2: Per tant, un bon recorregut per la dècada dels 20 del segle XX, gràcies doncs, a Ravel i a la seva sonata per violí.
0: Sí, un recorregut que, de fet, encara podem acabar d'arrodonir si pensem en la figura de Le Corbusier, que va canviar les regles del joc de l'arquitectura i va deixar enrere els ornaments, va imaginar edificis de línies pures, que en certa manera és el procés que farà també la música en aquells anys, en què persones com Ravel i els seus contemporanis van veure una cosa espectacular, que és veure com el món s'acceleraia, perquè els trens, els automòbils després i els avions, a partir d'aquells anys 20, doncs van transformar, no?, la relació amb l'espai i el temps. És com si el món es mogués d'una manera nova i per força això havia de canviar la perspectiva, perquè des de la finestra d'un tren o des de la finestra d'un avió el paisatge desapareixia a una velocitat inimaginable que les generacions anteriors ni haguessin pogut copsar, no? Són anys de molts canvis i per força afecten Ravel.
1: I també no oblidem Enescu, que només és 6 anys més jove que Ravel, va néixer a Romania el 1881 i és qui va, després de Ravel, amb la seva tercera sonata, és el que sentirem al concert d'avui.

0: Enesco, que forma part exactament d'aquesta mateixa Europa que canvia tan de pressa, la que explicàvem fent referència a Ravel, però ell ho viu des d'una cruïlla molt particular, Montse.
1: Enescu va néixer el 1881 en un poble petit al nord-est de Romania i ja de molt petit era un nen prodigi. Amb només 7 anys en va anar al Conservatori de Viena i més endavant va continuar la formació a París, que és on va tenir mestres com Ravel... Ai, perdoneu, Ravel era un bon amic com Fauré o com Jules Massenet. Van compartir el professor Ravel. I això fa que des de molt jove Enescu, doncs, visqui entre l'Europa de l'Est i l'Occidental, arrelat a la tradició popular romanesa, però també format als grans centres de la música europea.
2: O sigui que, igual que Ravel, Enescu també té París com una mena de segona casa.
1: Sí, però no deixa mai de mirar cap a Romania, Enescu. Passava bona part de l'any a París, i dirigia, i componia, i interpretava els seus concerts. Enescu, a més de tot, era un brillant violinista, també feia de pianista, va passar temps als Estats Units, però sempre tornava al seu país. I aquesta doble pertinença és com una de les claus de la seva música. No ho és un compositor folclorista en el sentit estricte, és a dir, no cite melodies populars, sinó que assimile aquella música tradicional romanesa i la converteix en un llenguatge personal.
0: I això és precisament el que trobarem en la sonata número 3 d'Enescu, que sentirem avui, precisament.
1: Sí, és una sonata per a violí i piano, és de l'any 26, tota l'època que hem descrit ara fa un moment, i porta un subtítol que ja diu molt, perquè diu en el caràcter popular romanès. No diu sobre temes populars romanesos, sinó que remarca el caràcter. I això dona pistes, perquè Enescu, el que dèiem, no agafa melodies que existien, sinó que d'acord amb el caràcter romanès, n'inventa de noves, com si fossin romaneses, i recrea tot aquell univers sonor. Ell sempre deia que evocava el so dels violinistes que havia sentit de petit als pobles.
0: Per tant, després del refinament tan estilitzat de Ravel, a Enescu anem cap a un paisatge, podríem dir, molt més lliure.
1: Sí, perquè tots dos comparteixen com una mateixa ambició, que és trobar una veu pròpia dins de tota aquella modernitat europea, i aquesta és una de les grans virtuts del concert d'avui, que mostra aquestes dues maneres d'entendre el segle XX que està naixent.
2: I ja per acabar, després d'Enescu, el concert fa un salt enrere d'uns 30 anys, per arribar a Johannes Brahms i la seva tercera sonata per a violí i piano.

0: Aquesta tercera sonata, Opus 108, és l'última que Brahms va escriure per a violí i piano.
1: La va acabar el 1888. Ja era un home de 55 anys, era un compositor, allò que sempre diem, consolidat. Havia fet la seva gran obra simfònica, de cambra, i aquesta sonata és la més extensa i la més dramàtica de les tres que va fer.
2: Resumint, per tant, que després dels colors refinats de Ravel i de la vocació gairebé improvisada d'Enescu, Brahms aporta una sensació de plenitud, de gran arquitectura musical.
1: Sí, és un recital que el podríem llegir, de fet, com una història de continuïtats. Brahms, que representa el gran romanticisme alemany, Enescu, que a la seva manera el fa dialogar amb les arrels romaneses, i amb la modernitat Ravel ens porta cap a un nou llenguatge sonor. És com un recorregut per gairebé mig segle d'història de la música europea.
2: Doncs avui la Montse Aguilera ens ha parlat d'arquitectura, de ballet, de pintura, de llibres i tendències diverses.
1: No, esquitxos, eh?
0: No, el que passa que per això situar... és la mostra de que totes les disciplines artístiques estan molt relligades en el moment en què reflecteixen, no?
1: I és
0: així, i que té una cosa té sentit mirant també l'altra.
1: Exacte, i que el context històric és el que
0: marca
1: tot.
2: A quina hora tindrem aquest concert?
1: A les 11 del matí.
0: Doncs no ens el perdrem.
2: Gràcies, Montse.
1: Gràcies.
3: L'estiu sona a Catalunya Música. Tots els matins del món, versió estiu.
2: Un quart i 9:05 i continuem.
0: Arribem avui a l'últim dels nostres recorreguts per les propostes musicals per compartir en família aquest estiu.
3: Petits grans oients, amb Esther Plana.

0: obrim, doncs, la nostra secció de música en família amb l'Esther Plana. Benvinguda, Esther.
1: Gràcies.
0: Què ens portes avui?
1: Avui us porto tot de propostes diferents relacionades amb la música d'arrel, i és que l'estiu és un gran moment per apropar-nos a aquest estil de música perquè hi ha molts festivals que hi estan relacionats.
2: I per on vols començar?
1: Començarem a la Garrotxa, concretament a les Preses, on del 17 al 23 d'agost se celebra la 44a edició de Les Dansa. Es tracta d'un festival de dansa d'arrel tradicional amb prop d'una trentena de propostes i 5 companyies internacionals, una edició especialment significativa perquè coincideix amb els 50 anys del Marboleny, l'entitat organitzadora. Però a banda de veure grups i companyies, el que m'agrada especialment de Les Dansa és que té una àmplia oferta de tallers.
2: I així aquí pot participar tota la família?
1: Exacte, perquè hi ha 3 itineraris paral·lels depenent de l'edat. És a dir, que mentre els adults fan un taller, els joves i els petits en fan un altre. Poden estar treballant, doncs, altres danses en espais i grups adaptats a la seva edat.
0: I no treballaran només danses catalanes?
1: No, durant aquella setmana hi haurà companyies convidades tant de dansa com de música del Perú, de Sèrbia, de Sud-àfrica, Indonèsia, Cuba i el País Basc. Així, doncs, la dansa i la música es converteixen també en una manera de viatjar i de conèixer altres cultures. La directora de Les Dansa, Núria Feixas, ens explica què faran els grups de joves i infants.
3: I aquí podran treballar els joves i els petits més amb les companyies internacionals, fent aquesta mirada a les cultures que ens visiten, però també els petits treballaran amb en Cesc Franquesa tot una part de més de moviment, de puntejos de la dansa de casa nostra. També amb els joves farem tallers de percussions corporal per treballar més tota la part de ritme i, com no, doncs hi haurà un petit taller dedicat a Marboleny als 50 anys d'aquesta trajectòria.
1: Aquests cursos es fan de dilluns 17 a divendres 21 d'agost. El petit és dansa't és al matí de 9 a 1 i les inscripcions ja estan obertes amb places limitades.
2: I, Esther, si en lloc de ballar volem descobrir com sona la música tradicional en un concert familiar...
1: Aleshores, podem anar a Palamós. Del 4 al 8 d'agost s'hi celebra la 10a edició del Festival Amb So de Cobla, que explora tot allò que pot arribar a fer una cobla quan dialoga amb altres estils, amb altres instruments i amb altres formats.
0: I hi haurà grans formacions?
1: Sí, la programació inclou la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, la Principal de la Bisbal i els Montgrins, una cobla integrada també per dones que interpretarà obres de compositores catalanes, Obeses amb la Cobla Berga Jove i la Transmediterrània Orquestra. Però la proposta pensada específicament per al públic familiar serà Filomena, el divendres 7 d'agost, a les 7 de la tarda, al Parc dels Països Catalans de Palamós.

0: Per tots aquells que no coneguin aquest grup, Ivo Uller, productor ideòleg d'aquesta formació.
1: Però vam veure que no hi havia un tradi per aquí, no? Una música tradicional pensada per a públic familiar, tot i que sí que hi ha algun grup que incorpora algun instrument i alguna cosa, però no hi havia cap grup pensat pels més joves, doncs, enfocat en la música tradicional, no? I llavors Filomena, doncs, va, això, enfocada a la música tradicional, hi ha temes que són tradicionals, també els instruments tradicionals, com a instruments protagonistes tenim la gralla i l'acordió diatònic, per exemple, i també una mica que les músiques parléssim de cultura popular, de les tradicions de casa nostra, de la gastronomia, de les festes populars.
2: Una proposta, Esther, tradicional per a xics.
0: Exacte, aquesta és la idea, fer una proposta familiar des de la música d'arrel i no només afegint una gralla a una cançó, no, sinó situant la cultura popular al centre.
3: I dins d'un festival de cobla, potser també té sentit preguntar-se com fem arribar aquest patrimoni als qui encara no el coneixen.
0: Doncs mira, Arnau Tordera, que ha fet els arranjaments de moltes de les cançons de Filomena, ho planteja així.
4: Quan tu tens una joia patrimonial com la nostra música, sigui en cobla o en l'àmbit de la música d'arrel, en termes més generals, has de tenir l'oportunitat d'ensenyar-la. És a dir, una joia, si no és admirada, si no és contemplada, si no és viscuda, el seu valor és molt relatiu. Per tant, tot esforç ha d'anar dirigit justament a possibilitar que el públic generalista tingui l'oportunitat de gaudir d'això. El valor d'això ja hi és. El que cal i el que convé és que la gent se n'adoni d'aquest valor i adonant-se'n és posant-ho en llocs públics, tenir l'oportunitat de gaudir-ne, i evidentment a les noves generacions, doncs, l'influència que pots tenir-hi és molt més notòria pel bon desenvolupament del futur del país.
3: Però em sembla que Filomena també apareix en una altra de les cites que ens proposes avui, Esther.
0: Sí, a la plaça del Folk, que tornarà a instal·lar-se a la plaça del Sol de Barcelona durant la Festa Major de Gràcia del 15 al 21 d'agost. És una programació del Centre Artesà Tradicionarios que porta el Folk a l'espai públic gratuïtament i per a públics molt diversos.
2: I aquí hi trobarem una mica de tot, no? I, esclar, alguns concerts i també propostes per a públic familiar.
0: Hi haurà ball, hi haurà música d'arrel, cançó, propostes nocturnes i activitats matinals. Andrea Moliner, codirector del Centre Artesà Tradicionarios, ens en fa un petit avançament.
5: Per tots els públics, podrem veure els Every Night amb el seu projecte Bon Vent, per públic més familiar, els Filomena i Jaume Barri, així com a música pels més petits. Però també tindrem dues sessions matinals amb la Susagna Nebó, que ens explicarà contes, i en aquest cas hi haurà un intèrpret en llengua de signes, per tant, l'accessibilitat en aquest sentit entrarà per aquí.

0: Per tant, Filomena, Jaume Barri i aquests que sentim de fons, Bon Vent, una proposta que recupera les cançons de l'animador infantil Xesco Boix.
1: Exacte, Bon Vent és el nou projecte familiar del grup Every Night que recupera la música i l'univers de Xesco Boix, que curiosament sembla més vigent del que ens pensem. Arnau Aymerich és el cantant d'aquesta formació.
2: La gent que ve, que té 70 o 80 anys, ens diu: ostres, no recordava que avui encara són vigents aquestes cançons, però no només això, sinó que probablement són més vigents que fa 50 anys, no? I això és una cosa que ens omple molt més de sentit l'essència d'aquest projecte per nosaltres.
1: Xesco Boix entenia la cançó com una eina per jugar i passar-s'ho bé, però també per parlar de llibertat, convivència, comunitat i pau. Bon Vent vol traslladar aquest esperit a les criatures d'avui.
2: Una cosa que hem volgut transmetre és precisament que els nens i nenes perdin aquesta por que estem agafant les generacions no? Que vam néixer als 80, per exemple, que estem tirant endavant com una actitud i creixent amb una actitud de molta por, no? I aferrant-nos molt a la por al diferent, a la por a la gent que tenim al costat, que ens ocupin la casa, que ens robin, etcètera, etcètera. I crec que és una cosa que en Xesco, precisament, anant en bicicleta d'un poble a l'altre, i ell i tots els animadors que li van seguir l'Estela i probablement tota la seva generació, van intentar transmetre molt, no? Sortien d'aquesta dictadura fosca per crear un lloc amb molta més llum, i un lloc amb molta més llum vol dir amb molta menys por.
3: Aquí la música, com ens deies, Esther, va més enllà de passar-s'ho bé, també transmet valors.
1: A més, aquest Bon Vent converteix les cançons en un punt de trobada entre generacions. Els adults hi reconeixen melodies i idees de la seva infància i els nens i nenes les descobreixen. El...

0: I ens queda encara una última parada, Esther.
1: Anem cap a Roquetes, al Baix Ebre, on el cap de setmana del 21 i el 22 d'agost se celebrarà una nova edició del Tradicionarius de les Terres de l'Ebre. Aquella que

0: L'Hort de Cruells de Roquetes es transformarà durant 2 dies en l'Hort de la Música, un espai de trobada al voltant de la cançó, la jota, les rondalles i les diferents formes de música popular.
1: Així doncs, es tracta d'un festival amb una vinculació molt directa amb el territori.
0: Sí, des del 1994 el Tradicionarios de les Terres de l'Ebre ha servit d'aparador per a músics d'arreu, però també ha mantingut una presència constant dels cantadors, de rondalles i dels grups ebrencs. Aquest any hi haurà propostes de formats molt diferents amb grups com les Pitjorines o aquestes que sentim, les Silvestres.

0: Així doncs, quatre festivals i moltes maneres diferents d'apropar la música d'arrel als infants.
1: I una bona manera de gaudir de la música i aconseguir que els infants coneguin els sons i les melodies de quilòmetre zero, per dir-ho d'alguna manera.
2: I com hem vist, Esther, aquest estiu d'oportunitats no ens en falten i t'agraïm que ens les hagis acostat aquí al programa a tots els matins del món d'aquest estiu, que estem ja encarant una mica aquesta setmana. Allò, estem acomiadant els nostres companys que des de començaments de mes han anat passant i ens han acostat els diversos continguts. Gràcies per la teva col·laboració.
0: I per tantes idees i per tantes recomanacions, escolta.
2: No. Fer propostes mentre fas projectes a allò de viatge.
0: Amb cotxe, amb els nanos.
2: Exacte, vull dir, anar aquí, allà, que sí, una proposta amb manualitats, una altra amb jocs de taula, pràcticament. Vull dir, no sé, no ens les acabem.
1: Hi ha moltes coses a fer. Un ple rellista per tenir tot l'estiu per endavant.
0: Moltes gràcies, Esther.
1: A vosaltres.
3: Catalunya Música.
4: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
5: La Franz Schubert Filharmonia presenta la temporada 2026-27 al Palau de la Música Catalana, amb artistes com Anna Fedorova, Juliana Abdeyeva, Marc Padmore, Paul Lluís, Stefan Dohr i Clara Yumi Khan, i obres com El Requiem de Mozart, Winterreise de Schubert, Les quatre estacions de Vivaldi i la Simfonia del Nou Món de Dvořák. Més informació a franzschubertfil.com. Recomanat per Catalunya Música.
4: Linka. A Catalunya Música. Catalunya Música. Tots els matins del món, versió estiu. Amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bertroli.

0: Passen 3 minuts de les 10 i nosaltres continuem en directe. En aquesta segona hora ens acompanyarà la soprano Sara Blanc, que s'ha agafat uns dies de descans a Itàlia després de debutar amb un èxit rotund a la Royal Opera House de Londres amb la filla del regiment, al costat de Juan Diego Flores.
1: Amb aquest títol, la nostra convidada ha tancat una temporada de somni, però encara li espera un últim recital a casa, al Festival de Peralada, al costat del tenor nord-americà Michael Spires. De seguida parlarem amb ella.
0: I abans d'acabar el programa farem una nova trobada íntima amb la Victòria Palma. I avui quin personatge ens descobrirà? Ho sabrem d'aquí una estona, a 3:15. L'Òpera Nacional de París, la Scala de Milà, la Royal Opera House de Londres són tres dels grans coliseus operístics on aquest any ha debutat i amb èxit la convidada al programa d'avui, sense oblidar el Gran Teatre de Liceu i l'actuació que té programada aquest estiu al Festival de Peralada. Una veu amb qui ens fa molta il·lusió parlar i que havia de passar per tots els matins del món, versió estiu.

0: I aquesta veu és la de Sara Blanc, una de les sopranos més sol·licitades ara mateix del panorama operístic internacional. La cantant ha trobat un forat en la seva tapeïda agenda per atendre'ns. I la tenim connectada a distància. La Sara és a Itàlia, descansant, que bé que s'ho mereix. Sara, bon dia.
1: Hola, bon dia.
2: Sara, bon dia. Aquest deu ser un dels pocs moments, ens sembla, de relatiu descans en aquesta temporada de somni. Com estàs vivint aquest estiu, Sara?
1: Bé, per mi acaba de començar ara mateix i encara m'estic ubicant una mica i encara noto que el cos s'està adaptant en aquest procés de descans, no? Que després d'una temporada tan intensa, doncs costa també recuperar-se, eh?
0: Dèiem que és una temporada de somni, perquè ho hem dit a la presentació, eh? Debuts a París, a Milà, a Londres, i vaja, a Milà en el paper de Melisande, en una nova producció de Romeo Castellucci, o has actuat per primera vegada a París com a Òscar en un Ballo in Màscara. Fa un mes et vèiem al Liceu com a Susanna a les Noces de Fígaro, i el debut més recent, el de Londres a la Royal Opera House, en una producció de la Fille de Regiment de Donizetti i amb el rol de Marie. Sara, quines sensacions t'emportes d'aquests dies i aquestes funcions a Londres?
1: Realment han sigut uns dies de somni, i crec que són d'aquelles experiències que te les quedes i te les emportes per sempre, per tota la vida, perquè ha sigut molt especial i per mi també era la meva primera vegada a Londres. No havia estat mai a Londres abans. Llavors, diguem que les emocions han sigut totes molt fortes i molt especials.
0: I has debutat, recordem-ho, amb la cèlebre producció de Laurent Pelly al costat de Juan Diego Flórez, que això són també paraules majors en el paper de Tonio, no? És evident que cada nova fita comporta nous aprenentatges. I en aquest cas, quins han estat per a tu?
1: Diguem que ha sigut també el fet de poder fer una producció que per mi era de somni. O sigui, aprenentatge sobretot a nivell personal també, no? Perquè una producció tan emblemàtica, diguem, que jo havia vist quan estudiava i idealitzes tant, no? Semblava quasi com impossible de creure que jo estigués allà fent aquella producció, al lloc on se va crear, al teatre on se va crear, amb un dels directors que més m'agraden, que és Laurent Pelly, i a més al costat de Juan Diego, que era que la producció es va crear.

amb ell. Llavors, sí, posar tot això, traslladar-ho, diguem, a la realitat, no? Passar del somni a la realitat, va ser al principi també com un xoc, però

0: sigut sempre una persona molt propera, molt normal també, i una persona molt oberta, que al final sempre estava disposat a fer alguna cosa junts, a anar a dinar o sopar o amb tota la companyia, i la veritat que molt, molt a gust, i també a fer-te sentir còmode, no? Perquè evidentment ell és el nom i la persona, diguem, de referència, que amb molts anys de carrera a l'esquena, no? I suposo, pues, que ell n'és molt conscient, llavors també ha creat un ambient, jo crec, molt favorable, i m'he sentit molt, molt còmoda, molt, molt a gust. I sí que t'has d'anar adaptant, perquè al principi, quan el coneixes per primera vegada, doncs sempre hi ha, com m'ha passat durant tota aquesta temporada també amb la Netrebko, no? També quan vaig conèixer el Kaufman, en aquestes situacions, doncs, que al principi fa respecte, però després doncs no pots cantar des de... Evidentment sí, des del respecte, però diguem que t'has de posar en la mateixa situació i oblidar-te del personatge, de la persona amb qui estàs cantant, i més aviat doncs ser conscient amb qui cantes, però disfrutar-ho des del mateix lloc per poder també oferir el millor de tu.
1: Això pel que fa als cantants, però a mi m'agradaria saber, ara que estàs trepitjant els grans coliseus operístics de tota Europa, i que ho has fet per primera vegada a Londres fa uns dies, què has pogut percebre del públic britànic? Quines diferències respecte, per exemple, al del Liceu o al de París o al mateix de l'Escala? Hi han peculiaritats a l'hora de rebre l'escalf del públic?
0: A mi el públic britànic m'ha encantat, però molt.
1: I per què?
0: Perquè hi havia realment molt escalf. També he de dir que el tipus d'òpera i el tipus de producció, per mi, o sigui, ha sigut la primera vegada que he anat allà, llavors sí. no puc comparar en una altra cosa, no? Sí que vaig aprofitar per anar a veure i Puritani, per anar a veure Bohème, mentre estava allà, i inclús a la Bohème també al principi reien, no? Que potser en un altre
1: teatre això
0: trista,
1: no ho he vist,
0: no? Exacte, és trista, però segons que deien, doncs veus que s'ho agafaven amb humor. Quan per exemple estan a la Bohème, allà estan a la casa els quatre i passen fred i les coses que diuen, doncs s'ho agafaven amb humor, realment, no? I aquest humor, clar, a La fille du régiment, encara, que és realment tota l'òpera i molt humor, doncs encara ho percebies més des de l'escenari, que reien molt i estaven molt implicats, molt involucrats amb nosaltres, no?, en l'obra. Llavors això te dona molta energia i et fa sentir molt connectat, no? És com si tots fóssim un, i crec que és lo bonic. Llavors m'ha encantat. Jo crec que el fet de que allà tinguin tants musicals, que també he aprofitat per anar a veure musicals i tot, penso que potser la vida es viu una mica com un musical, no? No sé, com amb aquesta alegria, no ho sé, però la veritat que ha sigut molt, molt sorprenent i molt, molt bonic.
1: Escolta, i com han rebut aquests 10 do de pits que canta Juan Diego Flórez en la famosa ària d'aquesta òpera?
0: Fantàsticament bé. Com no? No podia ser d'una altra manera.
1: Exacte. I com l'has vist tu amb ell? Perquè, clar, vull dir, està allà a l'escenari amb aquest muntatge que segurament que alguns dels nostres oients han identificat ràpidament, perquè el Liceu l'ha reposat, si no recordo malament, ja dues vegades. Vull dir, és un divertiment absolut, no?
0: Sí, la veritat que ell, una passada molt, molt bé, amb molt bona comicitat, vocalment fantàstic, molt bé, la veritat que un gust.
2: Sara Blanc, i és veritat que no havies anat mai a Londres abans d'aquest exitós debut com a Marí? I digue'ns què t'ha semblat la ciutat i què t'ha agradat especialment? Fes-nos una recomanació.
0: A veure... jo la meva primera sorpresa va ser quan vaig sortir del metro amb la Piccadilly Line, que vaig sortir just al barri del Covent Garden perquè anava directe al teatre, i quan vaig veure allò se'm va comparar la respiració, perquè dius, no, és que no m'ho imaginava això.

0: així. Ja sé que han vist Londres en pel·lícules i tal, però és que no m'ho imaginava. És com un poblet, allò que els edificis són baixos, quasi
1: Sí.
0: com cases. Jo m'imaginava algo molt més gran, no? Després, evidentment, els edificis grans i tal, però em va crear com molt impacte. Dic, ostres, com de somni, no? I va ser molt màgic, la veritat.
1: I a les xarxes t'hem vist filmant des d'un vaixell al Tàmesis, passant per davant del Parlament Britànic i el Big Ben. Vaja, això
0: Sí.
1: és de fer turista de turista, eh?
0: De turista, jo ja he aprofitat, he
1: Clar
0: fet
1: que
0: de
1: sí.
0: turista, he anat a veure musicals, m'ho he passat superbé. Vaig plorar, de fet, el primer musical que vaig anar a veure, que
1: Ah,
0: és
1: sí.
0: Oliver, vaig
1: Oh.
0: acabar plorant perquè pensava, estic a Londres mirant un musical, ho fan tot superbé, o sigui, no sé, és com realment una experiència de vida que m'ha fet sentir molt, molt viva, molt agraïda també i que ho he disfrutat molt.
1: I Sara Blanc, hi haurà la possibilitat que tornis a la Royal Opera House? Com ho veus, això?
0: Sí,
1: Sí?
0: hi és, sí.
1: Hi és? I podem saber
0: Hi és.
1: quina temporada?
0: Crec que el 29.
1: Déu-n'hi-do, haurem
0: Guau.
1: d'esperar una mica, eh?
0: Sí, hem d'esperar una mica, sí.
1: Perquè, Sara, ara el que deies, no? Vull dir, portes un ritme molt, molt frenètic, perquè aquesta temporada, realment, veient la teva agenda i tots els teus debuts i totes les teves actuacions, és gairebé inimaginable en una cantant que pugui allò assumir tots aquests papers i tan diferents en totes les produccions. I ara suposo que el que ens deies, no? T'enxampem a Itàlia descansant i potser païnt una mica tot aquest somni que ens estàs repetint a l'entrevista, no? Vull dir, la sensació és de poder allò parar una mica per poder decidir què es pot fer a partir d'ara?
0: Exacte. Sobretot en primer lloc, com bé deies, també doncs espair una mica tot. Necessitava aquest espai per assimilar una mica tot el que he viscut aquesta temporada. També perquè han sigut tot emocions molt fortes i al moment no tens temps, diguem, no et pots abandonar a l'emoció, encara que en siguis conscient i visquis moments de molta plenitud, però també vius juntament, ho combines amb moments també d'estrès i de molta novetat i al final has d'estar molt concentrat projecte a projecte, per tant, quan acabes, per exemple, París, doncs després comences Milà i no tens temps d'assimilar res, no? Ni de donar-te aquell temps per dir què és el que he viscut, no? Sinó que després de Milà ve el Liceu, després ve el Covent Garden i així tota la temporada, llavors necessitava aquest espai per ara, per ser conscient una mica de tot, per disfrutar, per mirar una miqueta les fotos també, de dir, mira, he fet això, he estat allà. I sí, assimilar-ho, gaudir-ho i també recarregar una mica les piles, preparar-me aquest recital de Peralada molt bé, perquè és un recital que em fa molta il·lusió i tinc ganes de preparar-lo amb calma, d'arribar-hi també descansada per poder oferir el millor i evidentment doncs, de veure també, justament, mira, acabo de fer una reunió amb el mànager per poder parlar una mica de com encarar tot el que ve de cara al futur i per fer-ho de la millor manera.
1: Sara, ara ens deies que necessitaves aquests dies una mica de descans. Això t'ha fet prendre una decisió que és cancel·lar la teva actuació prevista diumenge que ve a Salzburg. Havies de participar en una versió semi-escenificada de Lucio Silla de Mozart sota la batuta d'Adam Fischer. Però el que ens deies, no? Vull dir, has preferit allò reposar una mica, pair tot això i preparar bé aquest concert recital que faràs al Festival de Peralada el 8 d'agost,
0: Exacte.
1: on hi tornaràs en aquest certamen per tercer cop. I ara, acompanyada per un tenor, vaja, que també són paraules majors, eh? El nord-americà Michael Spires, que debuta al festival. Han passat 10 anys, no?, de la teva estrena a Peralada. Recordes com va ser la primera trobada amb el responsable del certamen empordanès?
0: Sí, no se m'oblidarà mai, la veritat. Recordo que va ser el 2016, just després d'haver guanyat els premis al concurs Vinyes, que ens vam reunir al

despatx amb tot l'equip, diguem, i va ser quan ells me van proposar fer tots els concerts que vaig fer, totes les actuacions al Festival de Peralada aquell any. I era, diguem, la meva primera vegada allà, la meva primera aparició, i també, bueno, em van fer artista resident, justament perquè ja anava 3 cops en un mateix estiu, i sí, ho recordo com amb molt carinyo, molta il·lusió, i precisament per això també tinc moltes ganes, doncs, de dedicar aquest temps a descansar i arribar en plenes condicions en aquest concert, no?

0: I a Peralada, tal com hem dit, Sara Blanc i Michael Spires oferiran un recital líric amb obres de Puccini, Offenbach, Gounod. Sara Blanc, què tindrà d'especial aquesta actuació a l'Església del Carme? Pels oients i per tu.
1: Per mi les ganes de fer-ho, vull dir, ja fa temps que tinc moltes ganes de fer aquest concert, no? Vull dir que tinc ganes també de que arribi el moment. I la cosa especial també, doncs, jo crec que m'ha escollit un repertori molt, molt variat, justament també pensant, doncs, que és el 40 aniversari del festival i per fer una mica d'aquest concert, doncs, una festa i una celebració.
2: Has cantat alguna altra vegada amb el Michael o serà la primera trobada en un recital?
1: Doncs he cantat amb ell a Viena, vaig fer l'Ariadna auf Naxos. Mm. El que passa que, clar, a la Zerbineta i el Bacchus no tenen molt per interactuar, gairebé res. Llavors, sí, serà la primera vegada que tinguem ocasió, doncs, de compartir un recital així en aquest format i poder compartir realment, doncs, escenari i interactuar com Déu mana.
2: El programa l'heu confeccionat tots dos o tu has dit, escolta, jo vull cantar això perquè no estic a casa i és un certamen que m'ha vist créixer i vull fer aquestes peces? O com ha anat una mica la confecció del programa?
1: Bé, l'hem fet tots dos, eh? Jo tenia unes idees del que volia fer, però després ell també va dir les seves i tot també congeniava bastant bé. Llavors vam decidir de fer una mica de sarsuela, de repertori francès, italià, inclús napolitana. I sí, la veritat que molt variat i ens vam posar d'acord de seguida. Va ser fàcil.
2: Seguim la conversa amb la soprano catalana Sara Blanc, ara mateix una de les cantants més sol·licitades del panorama operístic mundial. Sara, t'has forjat en el bel canto, alhora que també t'has endinsat amb autoritat en els universos de Gluck, Mozart, Richard Strauss i Britten, entre d'altres. Com veiem, treballes en repertoris diferents. I cap a on va la teva veu?
1: Bona pregunta. La veritat és que diguem que cada vegada apareix més com un color més líric a la veu, no? Diguem que quan vaig començar

0: la part més lleugera era molt més fàcil i més natural, mentre costava més, per exemple, mantenir la línia. I a mesura que ha anat passant el temps i jo també he anat guanyant experiència i amb els anys, la línia cada vegada s'està tornant doncs, una forma més natural de cantar i més còmoda, sense perdre tampoc els sobreaguts, no? Però sí que diguem que va en aquesta línia una mica més lírica, tot i que jo també m'he estat qüestionant molt, és una cosa que em continuo preguntant, d'escoltar la veu, cap a on va, de no equivocar-me tampoc. Llavors, tot i que sí que veig una direcció cap a un futur, intentaré mantenir tots els papers belcantístics, inclús més lleugers, sense fer els lleugeríssims tampoc, però els més lírics lleugers, mantenir-ho el màxim de temps.
1: I els personatges, és clar, suposo que van estretament relacionats amb la veu, no? Però com vas fent aquesta tria de personatges?
0: Sí, sobretot mantenint també aquesta línia de bel canto, que crec que és molt important també per la salut vocal i diguem, doncs, sí, sobretot rols com la Lucia, la Marí, per exemple, debutaré també properament i Puritani, i mantenint una mica aquests rols també més lírics, com per exemple la Museta, que és un paper que no va als sobreaguts i et permet donar una mica més de cos a la veu, però sempre es manté un rol assequible, diguem que tant ho pots fer com una veu més lírica com també una veu més lleugera, també justament pel tipus de personatge, no? Sí, jo crec que és anar escollint en funció del personatge i la vocalitat, que tot lligui i que les dues coses encaixin, diguem, al moment en què em trobo.
2: I Sara, ens ho deies abans, vols fer un replantejament de l'ús del temps, que és molt intens, i imagino que això és important no només a nivell físic i vocal, sinó també a nivell mental i psicològic.
0: Exacte, exacte. No és fàcil de gestionar una carrera a un nivell d'exigència molt alt i sobretot també doncs, quan estàs sempre viatjant, fent maletes, amb gent diferent cada mes i mig, amb llengua diferent, amb menjars diferents i gestionar també doncs, el temps amb la parella, amb la família. Realment és molt complex i es necessita temps també per poder-ho gestionar tot. Per la temporada vinent estic molt contenta de com ha quedat el calendari al final, però continuarà sent igualment doncs, una carrera plena i exigent. O sigui, la temporada vinent estic contenta, però la següent torna a venir també una mica les coses també una mica l'agenda apretada, no? Llavors, en fi, és anar trobant l'equilibri, anar veient com anar fent una mica una estira i arronsa, no?
1: Perquè amb tants compromisos, Sara, clar, estàs lluny de Darmós, el teu poble, el teu petit poble de a la Ribera d'Ebre. T'enyores gaire? La Sara Blanca volta tant que no sap ben bé on té el camp base. Senyora del poble, dels orígens d'aquella infantesa, d'aquells carrers per on corria fa uns anys.
0: Sí, la veritat que sí. Hi ha moments que costa, que es fa difícil. I a vegades també que et preguntes qui sóc, no? Perquè vens d'un poble molt petit i amb coses molt bones, evidentment, i gent amb molt potencial. Però bueno, al final pues, és un estil de vida que l'estil de vida que porto ara, que no me l'hauria pogut imaginar tampoc. Llavors un se qüestiona qui és, en quin punt estàs i a més el fet d'estar contínuament en evolució doncs fa que t'ho replantegis moltes vegades, no? Però bueno, jo crec que al final la cosa important és saber d'on vens i sí, no perdre mai al final la persona que un és, la humanitat i el centre, no?, d'un mateix i al final doncs anar-te reconstruint una miqueta d'aquí i d'allà i anar entenent una mica doncs aquesta trajectòria i bueno, i això, i normalitzar-ho tot una mica.
2: I què queda a la Sara actual d'aquella nena que jugava pilota pels carrers de Darmós?
1: Perquè jo no sé si els oients ho saben, que la Sara Blanc és una gran aficionada al futbol, eh? I al Barça.
2: És molt seguidora del Barça.

0: Això no, em sembla que no se sap tant, eh?
1: Potser no.
2: Què queda?
1: Queda molt, queda sí? molt. Si a mi em passes una pilota, jo m'emociono, eh? Vull dir, m'agrada. M'agradaria
2: sí.
1: tenir oportunitat també de jugar més, no? De trobar ocasions. A vegades he intentat portar una pilota al darrere i...
2: Escolta...
1: i fer els meus tocs i això, però és una mica complicat.
2: I per què no ho planteges a un director d'escena, ara que us fan vestir d'aquelles maneres, com hem vist a les noces de Fígaro?
1: Ho havia pensat també.
2: No? Vull dir, a veure...
1: Ho havia pensat.
2: Si tens un partner que també li agrada això del futbol i que té traça, no? Podríem veure un mini partit de futbol,
1: Hauríem d'incorporar una pilota escena, Ara, com s'escapi la pilota, l'orquestra molt contenta no estaria. El públic tampoc, no ho sé.
2: I escolta'm una cosa. Si tinguessis ara mateix aquí al davant a Lamine Yamal, quin consell li donaries, atès que la seva carrera també sembla imparable?
1: Ui, no ho sé. Aquí cadascú jo crec que ha de trobar el que li funcioni, no? Però sí, no perdre mai... Bueno, tocar de peus a terra, jo crec.

0: Fa un mes et vam poder veure al Liceu en el paper de Susana, a les noces de Figaro, de Mozart, i la temporada que ve hi tornes amb dos títols més, La Bohème de Puccini, fent de Musetta, i La flauta màgica de Mozart, on seràs Pamina. Sabem que tindrà una posada en escena, podríem dir poc convencional, que firmarà el coreògraf Marcos Morau, de la Veronal, però fins a on serà poc convencional?
1: És que aquí la cosa està en que jo no ho sé.
0: Jo també m'ho pregunto.
1: Clar.
2: Però ara ens han dit que es muntarà una muntanya russa a l'escenari.
1: Sí, exacte. Es muntarà una, això sí que ho sé, serà una muntanya russa.
2: En funcionament?
1: No ho sé. Crec que alguna cosa sí, perquè també ho vaig preguntar.
2: Sí?
1: Crec que alguna cosa sí, en funcionament, però... no molt, això és el que m'han dit.
2: Perquè el soroll també potser allò distorsionaria les vostres veus,
1: clar,
2: no?
1: Clar. Suposo que sí, no sé, a veure, no em puc imaginar la idea que hi ha al darrere.
0: Costa.
1: Jo també estic a l'expectativa,
2: I escolta'm, Sara, tornant una mica a la realitat d'ara, en quin punt creus que diries que està la teva carrera artística?
1: No ho sé. Està en un bon punt. Està en un bon moment. En un moment que jo em sento còmoda també fent tot el que faig. Em sento preparada per afrontar tot el que ve i tot el que estic fent. I un moment molt bonic. A part d'això, doncs no ho sé. La vida dona moltes voltes i no ho sé.
0: Sara Blanc, no em vull deixar una pregunta. Aquell recital d'elit que havies de fer l'estiu passat a Vilabertran,
1: sí. Es
0: recuperarà en algun moment? Perquè molts amants de l'òpera segur que també els encantaria sentir-te cantar a Lira.
1: La veritat que jo en tinc moltes ganes també i és complicat perquè és complicat trobar espais. I és una cosa que realment... Si la faig, vull dedicar-li el temps que es mereix i poder fer un bon concert. Llavors, si he de trobar el temps que jo pugui descansar i que pugui incloure aquest concert. I la veritat, espero i confio en què passarà i espero que en què passi el més aviat possible, però de moment no puc donar tampoc cap data.
2: Sara Blanc, la soprano de Darmós, un petit poblet de la Ribera d'Ebre que pertany al municipi de Tivissa, de Darmós al món, podríem dir. I l'oportunitat que tindrem el més allò propera que podrem veure Sara Blanc en un escenari serà aquest pròxim 8 d'agost a l'Església del Carme de Peralada, compartint escenari amb una altra gran veu, que és el tenor nord-americà Michael Spires. Sara, continua gaudint d'aquests dies de descans que te'ls mereixes, perquè realment, com dèiem en començar, això ha estat una temporada de somni, i t'agraïm moltíssim que ens hagis pogut atendre en aquest programa de tots els matins d'estiu, que, com dèiem, no podíem deixar d'escapar l'oportunitat de poder conversar amb tu amb certa calma. Gràcies per atendre la trucada.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: I després de l'actuació del Festival de Peralada, descansar una mica més, Això són deures que et posem.
1: Sí, això està fet, Ja forma part del calendari.
0: Una abraçada.
2: Sí. Adéu-siau.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Adéu-siau.
1: Un altre a vosaltres. Adéu.
3: Temps de música. Temps d'estiu. Tots els matins del món. Versió estiu.
2: 11:15 i gairebé 6 minuts, i Rosa, qui ens havia de dir que un lledoner acabaria convertint-se en un dels racons més musicals del programa?
3: A l'ombra del lledoner, amb Raimon Colomer.
0: I la primera nota diu: Francisco Guerrero és una de les grans figures del Renaixement hispànic.
2: Aquesta villanesca, Baixomé mi descuido, mostra la seva vessant més propera i expressiva, en què la frescor popular conviu amb l'elegància de l'escriptura renaixentista.

0: Era la villanesca Baxome mi descuido de Francisco Guerrero amb l'ensemble Fontegara i Música Ficta dirigits per Raúl Malla Vivarrena.
1: I del Renaixement fem un gran salt en el temps perquè ens plantem a començaments del segle XX. I més d'un segle després de la seva estrena, la consagració de la primavera continua sonant radicalment moderna.
0: Encara avui costa escoltar aquesta música sense sentir-se sotmès per la seva força.

0: Corprenedora, la dansa del sacrifici del ballet La consagració de la primavera de Igor Stravinsky, interpretada en aquest cas per l'Orquestra Filarmònica de Berlín sota la direcció de Simon Rattle. Falta un minut per arribar a 3:15.
1: L'estiu també s'escolta. Tots els matins del món. Versió estiu. Trobades íntimes amb Victòria Palma.
2: Victòria Palma, benvinguda.
3: Bon dia.
0: Bon dia, Victòria.
2: Una nova trobada íntima.
0: I on ens portes avui?
3: Doncs mireu, avui, si us sembla, anem a l'Òpera Garnier de París. En concret, anirem a la seva biblioteca. I ho farem, per començar, amb aquesta música.

0: Doncs mira, els tres som a la Biblioteca de l'Òpera Garnier de París.
1: Això és un plaer.
0: Comencem a passejar, home, per la biblioteca.
2: Vinga, imagineu-nos que ja som a dins, i res, només entrar és a la segona sala, trobem un quadre preciós, a més es pot visitar, i això que us explicaré és estirant el fil d'aquest quadre que explica molt del país veí. Mireu, és un oli de finals del XIX, titulat La classe A du Palais Garnier. És de Charles Friant, que havia estat un dels ballarins de l'Òpera de París, i quan el va pintar, aleshores ell tenia 30 anys. I el tema el dominava. Una classe de ballet només per a nois.

0: Victòria, què es veu en aquest quadre?
1: Mireu, el quadre és preciós. Es veuen uns ballarins, nois de totes les edats, nens, joves, distribuïts per l'aula, el terra és de fusta, està envoltada d'una barra fixa, i els nois és com si estiguessin esperant el mestre. Uns fan escalfaments a la barra, altres fan piruetes, alguns xerren, un altre porta una regadora a la mà i va mullant el terra. En total són 14, ben comptats. Van vestits en camisa blanca, ampla, per dins els pantalons bombatxos de color blau, per sota el genoll, i a un costat, preparat per tocar, veiem un violinista, perquè en el segle XIX, encara, era molt comú acompanyar aquestes classes de dansa amb el violí més que amb el piano.
2: Doncs fins aquí tot normal, podríem dir, una classe de ball per nois.
1: Bé, normal a França.

0: A França, perquè hem de tenir en compte que en els inicis del ballet teatral, això pels temps del regnat de Lluís XIII, parlem de la primera meitat del XVII, només els homes tenien accés al gran ballet de la cort. Més endavant, si les dames volien ballar, ho farien soles, però és que en aquells temps i a la cort eren pocs els espectacles on es barrejaven ballarins i ballarines.
1: I m'imagino que amb el rei Lluís XIV, notable ballarí i gran amant de la dansa, les coses es van anar perfilant, oi?
0: Moltíssim. Mireu, durant el regnat del rei Lluís XIV, el monarca va autoritzar el compositor i gran ballarí Jean-Baptiste Lully de crear la important institució d'art dramàtic francesa que comprenia òpera, ballet i dansa i seria coneguda com la Reial Acadèmia de la Música i la Dansa. A més, això donaria l'impuls definitiu al que seria el desenvolupament del ballet, com el coneixem com a gènere. Doncs bé, aquests ballarins eren les estrelles del moment.
2: Però a veure, Victòria, no hi havia dones? On eren les dones?
0: En principi tenien més tirada, per dir-ho així, els homes, però de mica en mica, no us penseu, les tornes van anar canviant. Van anar canviant i en pocs anys les ballarines van agafar més protagonisme i van anar guanyant de mica en mica terreny. Aleshores va ser quan ja en el període romàntic el ballet es va convertir en un gènere artístic per ell mateix, amb una gran presència de ballarines. I això, fixeu-vos, va provocar que en l'Europa occidental, per dir-ho d'alguna manera, en la segona meitat del segle XIX, els ballarins fossin eclipsats. Només a Itàlia es va mantenir la dansa masculina com alguna cosa, podríem dir, de prestigi. A París, en canvi, es van quedar orfes.

0: estafes de ballarins. Mireu, no va ser la resurrecció del ballet, que es va produir a finals del segle XIX a Rússia, quan van començar a aparèixer. Va ser un segle abans que s'havia fundat l'escola de dansa de l'Estat en dues escoles. Una era, una estava a Sant Petersburg i l'altra a Moscou. I aquí sí que es donaria la mateixa importància tant a les ballarines com als ballarins.
1: I, Victòria, una curiositat. Aquí, al nostre país, els homes ballaven?
0: Home, doncs mireu, sí. Els homes ballaven. És que, a més, el ball aquí a Catalunya estava arrelat a totes les classes socials. Des del ball de més patacada, podríem dir-ho així, fins als de l'alta societat. Perquè el rei Lluís XIV havia decidit augmentar la influència francesa a la cort espanyola i pels vols del 1700, amb l'estada de Felip V, a Catalunya, la moda per allò francès doncs es va acabar afiançant.

0: I això que us deia, doncs, tant és així que el ball es va convertir en un dels ensenyaments que formava part de l'educació de la classe nobiliària. Per tant, igual com passava a França, al país veí, si el rei ballava, aquí tothom ballava.
1: Clar.
0: Clar, i la ballava.
2: La ballava.
0: Aquí la dansa, és a dir, que també va tenir el seu auge.
2: I, Victòria, suposo que la dansa va tenir el seu auge, com tu dius, per què?
0: Sí, el va tenir, tot i que d'una manera diferent, perquè aquí les danses que arribaven de França doncs, es van anar incorporant de mica en mica amb les danses nostres, i a més saber de dansa aquí era una obligació entre els barcelonins que volien ser, per dir-ho d'alguna manera, de bona nota. El Col·legi de Nobles de Cordelles, un prestigiós centre que formava els fills de classes privilegiades a Catalunya, s'ensenyava com una de les assignatures més importants a ballar. Fixeu-vos, la dansa acadèmica, junt amb l'esgrima, va ser importantíssim a l'hora de formar i sociabilitzar la classe noble alta de l'alta societat catalana.
1: I, per tant, m'imagino que si se n'havia d'aprendre i tot aquest col·lectiu de l'alta noblesa havia de saber ballar, hi havia d'haver professors per ensenyar.
0: Sí, mireu, en aquell moment, aquests vols del 1700, Barcelona tenia una població d'unes 38 ànimes, per dir-ho així. Hi havia al voltant d'uns 35 mestres de dansa. 38 ànimes i un grapat d'esclaus, eh? Això no ho hem d'oblidar-ho. Però de mica en mica les modes van anar canviant o es va forçar que es canviessin, més o menys discretament, perquè després del 1714 a Barcelona es va continuar fent música i ballant, però veiem com de mica en mica les costums es van anar modificant. I aquí vàrem continuar ballant, sí, però la dansa ja no era signe de distinció. I només van anar quedant els balls populars. I ara les acadèmies, doncs, no veien amb bons ulls, sobretot, que els homes ballessin.
2: I coneixem algun ballarí, podríem dir, famós?
0: Aquí al nostre país, sí. Un ballarí que es va fer molt famós, però que va patir moltíssim.

Doncs mireu, sense haver d'aprofundir gaire, ell va ser un gran ballarí vinculat al Liceu. Es deia Joan Magrinyà. I tenia 17 anys, l'any 1922, quan, enamorat des de que era un nen de la dansa, doncs va intentar ser admès a l'Escola de Ballet del Gran Teatre del Liceu. Aleshores, la mestra era la Pauleta Pàmies. I Magrinyà, uns anys més tard, recordaria amb tendresa que ella mateixa el va rebre a la porta i sense deixar-lo ni entrar, i davant la petició de demanar-li, sisplau, puc rebre classes, el va escridassar i li va dir, fora d'aquí. Aquí no volem homes, els homes.

0: Homes no ballen. I li va tancar la porta als nassos.
1: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
0: La Pauleta, pàmies, eh? Era d'altres temps. Però, clar, el que li feien a les dones per un costat també feien a els homes. En aquí ara només ballaven les dones. I balla clàssic, imagineu-vos.
1: I, escolta'm, i Joan Magrinyà com va aprendre a ballar?
0: Clar, com va aprendre a ballar? Doncs es va buscar un professor rus, que l'escola russa era importantíssima, i 4 anys després debutava en el Gran Teatre del Liceu. Ingressava en el cos de ball.
1: I la cara de la Pauleta.
0: La Pauleta Pàmies, que en un altre moment li va negar l'entrada a les seves classes, ara li demanava com a solista de la seva companyia, com a primer ballarí.
2: Imagina't home, com sí, canvien les
0: com
2: coses,
0: canvia
2: eh?
0: Les tornes, eh?
1: Sí. Ho has
0: com
1: dit abans,
0: canvia
1: eh?
0: Les tornes, clar, clar, clar, clar, clar. Mira, estem sentint Les Sílfides, que és una de les obres més representatives del repertori romàntic i que ell mateix el va posar amb els ballets de Barcelona. Va fer servir aquesta música de Chopin, que la faria servir més endavant. A més, esdevindria mestre de ball i coreògraf del Gran Teatre del Liceu. Va ser, per dir-ho d'alguna manera, el primer gran ballarí masculí del Liceu i una figura clau a la dansa catalana del segle XX. Va ingressar el 26, va ser el primer ballarí fins al 27 i després va ser mestre de ball, coreògraf i director del ballet del Liceu.
2: I tu saps, Victòria, que sempre acabem amb una frase. Avui com l'hem de fer, aquesta frase? Jo t'he de preguntar, doncs, quina, suposo, és la importància de Joan Magrinyà en el món del ballet català.
0: Bé, ell va obrir camí perquè després altres nois poguessin també accedir, doncs, al ballet, igual que les noies, però fixeu-vos, ell va ser el primer ballarí del Liceu, el primer home, però avui el Liceu no té companyia de ballet. El país, tampoc. I aquí encara no hem entès que la dansa és inherent a la naturalesa humana, sense distincions de sexe, ni homes ni dones. I si els nostres mandataris recordessin aquella frase atribuïda a Sòcrates, potser més d'un s'apuntaria a alguna acadèmia. La frase diu: el millor ballarí és també el millor guerrer. I tal com van les coses, necessitem més que mai que els nostres mandataris s'apuntin a ballar. Si no, ens la faran ballar nosaltres, que
2: doncs,
0: ja ho fan.
2: Amb aquesta...
1: La ballem. Però deixa'm dir una cosa només, Rosa. Hem acabat al Liceu, hem començat a l'Òpera Garnier de París. L'Òpera Garnier de París, suposo que alguns dels nostres oients ho saben, a partir de l'any que ve tancarà durant 5 anys...
0: Però què dius?
1: El que sentiu. I aquests 5 anys no estaven del tot previstos, perquè en un primer moment sembla ser que s'estaven fent unes obres de reforma, van detectar plom, que és allò maliciós
2: per
1: la salut, exacte, i ara, l'altre dia llegia que han anunciat no 3 anys de tancament de l'Òpera Garnier, no, 5. És a dir, que fins al 2032 no tornarà a obrir. O sigui que jo, si em permeteu, agafo el tren, me'n vaig a París, perquè si no tancaran
0: ara,
1: les...
0: Ara no hi ha temporada, no?
1: Ja.
0: Perquè quan tanquen aquesta temporada?
1: Tancaran l'any a partir del 2027. És a dir, que clar, ens quedarem sense veure aquest magnífic edifici.
0: Algun paler trobaran dels que tenen palaus meravellosos i algun lloc faran ballar i faran cantar.
2: I
0: segur.
2: Esperem que en aquests 5 anys el Teatre del Liceu tingui companyia de ballet.
1: Home,
2: això seria molt bonic.
1: El director artístic ens va dir que un dels projectes que té el Liceu Mar és fer-hi dansa contemporània.
2: A veure
1: si això també servirà perquè hi hagi una companyia més o menys estable perquè el Liceu Mar pugui també acollir el seu propi ballet.
2: Victòria Palma,
0: clar,
2: moltes gràcies.
0: Gràcies, Rosa.
1: Sempre aprenem amb tu, eh?
0: Sempre aprenem,
1: i
0: jo amb vosaltres.
1: T'esperem dijous que ve.
0: Vinga.

0: Tots els matins del món, versió estiu.
1: Hem arribat gairebé a les 11 del matí i hem de marxar. Però, Rosa, ara comentàvem la companyia de dansa pròpia de Catalunya. Sembla que tindrà seu estable al Teatre Nacional de Catalunya. Això, de moment, és un projecte, eh?
2: 2027, diuen.
1: Exacte.
2: A veure, a veure. De tota manera, demà hi tornarem acompanyats d'aquí, del mestre Jordi Savall. Parlarem del festival

0: Jordi Savall, però també de la música com a memòria, del diàleg entre cultures i dels nous reptes que Jordi Savall encara als gairebé 85 anys.
1: Això serà demà amb tot l'equip del programa. Pau Blasi al control tècnic, Olga Cardús a la producció i tota la redacció de Catalunya Música. Us han acompanyat Rosa Maria Bartroli i Xavier Montagut.
0: I tornarem demà a les 9 del matí. Us hi esperem.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a l'Ateneu Romanès de Bucarest per sentir un recital, el que hi van fer l'octubre del 2025, Valeri Sokolov, violí, i Maria Diana Petrache, piano. Un concert al voltant de dues efemèrides, els 150 anys del naixement de Maurice Ravel i els 70 anys de la mort de George Enescu. El programa es va completar amb la tercera sonata de Johannes Brahms. Tot això és el que sentirem a partir d'ara. Ravel, Enescu i Brahms amb Sokolov i Petrache des de la gravació de la ràdio romanesa que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Valeri Sokolov és nascut l'any 1986, és ucraïnès i la seva carrera va quedar marcada pel triomf al concurs internacional George Enescu el 2005, un fet que ell mateix considera determinant i que va establir un vincle molt fort amb Romania. Què és des d'on el sentim avui, des del concert que va fer a Bucarest, del concert que comença amb la peça en forma d'habanera, la sentirem en la versió per a violí i piano, música de Maurice Ravel, composta l'any 1907. Valeri Sokolov interpreta Ravel amb Maria Diana Petrache i així comencen el concert d'avui a Catalunya Música.

El concert de música de cambra que us oferim avui ha començat amb la peça en forma d'habanera, música composta l'any 1907 per Maurice Ravel, la versió amb Valeri Sokolov, violí, i Maria Diana Petrache, piano. Petrache pertany a una generació de pianistes romanesos formats entre Romania i Alemanya. Ella concretament va estudiar a la Universitat Nacional de Música de Bucarest i a Hannover i ha desenvolupat una carrera tant de solista com fent música de cambra, per exemple amb Sokolov, amb qui col·labora des del 2022. És una relació artística que s'ha anat consolidant a través de recitals com aquest que us oferim avui i que continua encara amb la música de Ravel. En aquest cas, amb la segona sonata per a violí i piano, en sol major, música composta als anys 20 del segle XX. Aquesta sonata per a violí i piano soni així en la versió de Valeri Sokolov, violí, i Maria Diana Petrache, piano.

Aquesta era la sonata per a violí i piano número 2 en sol major de Maurice Ravel, una obra composta entre els anys 1923 i 1927. Música que han interpretat Valeri Sokolov, violí, i Maria Diana Petrache, piano. Aquests dos intèrprets que sentim en aquest concert d'avui, un concert que volia subratllar, perquè ara sentirem, després d'haver sentit Ravel, la música d'Enescu, doncs un concert que volia subratllar l'amistat de tots dos, els vincles estètics entre Ravel i Enescu, tots dos alumnes de Gabriel Fauré i figures essencials del París musical del primer terç del segle XX. Ravel i Enescu només van tocar junts una vegada a la Sala Erard de París i van interpretar precisament l'obra que acabem de sentir ara, aquesta segona sonata de Ravel. Just en el moment en què arriba la tercera sonata per a violí i piano d'Enescu, una obra que lliga directament amb el violinista del concert, amb Valeri Sokolov,

perquè quan va guanyar el concurs Enescu també va rebre un premi especial per la interpretació d'aquesta obra, que després va gravar en disc. Ara la sentirem tal com la van interpretar Sokolov i Petrache l'octubre del 2025 a l'Ateneu Romanès de Bucarest. Ens ofereixen la sonata per a violí i piano número 3, l'opus 25 de George Enescu.

Avui som a Bucarest amb una gravació de la ràdio romanesa i ara acabem de sentir música del romanès George Enescu, que va viure del 1881 al 1955. Valeri Sokolov, violí, i Maria Diana Petrache, piano, han interpretat la sonata per a violí i piano número 3 en la menor amb caràcter popular romanès, l'opus 25 de George Enescu. Tot això en aquest concert que ha començat amb Ravel, ha continuat amb Enescu, ha posat en relació aquests dos compositors que van fer amistat, que van ser tots dos alumnes de Gabriel Fauré, i ara després d'ells dos hi arriba al concert Johannes Brahms, que és una tria que no ho és d'arbitrària, perquè Enescu venera i Brahms i la seva empremta, la de Brahms, és perceptible sobretot en el primer Enescu. Per tant, aquest recital que us proposem de sentir avui dibuixa com una mena d'arbre genealògic musical: Brahms, Enescu i finalment Maurice Ravel, amb qui després acabarem el concert tot sentint la Tzigane. Però ara, de moment, el que sentim és Valeri Sokolov, violí, i Maria Diana Petrache, piano, interpretant la sonata per a violí i piano número 3 en re menor, l'opus 108 de Johannes Brahms, música composta als anys 80 del segle XIX.

Música de Johannes Brahms al concert d'avui. Era la sonata per a violí i piano número 3 en re menor, l'opus 108, música composta entre el 1886 i el 1888. Música que es va estrenar a Budapest i que avui hem sentit des de la gravació de la ràdio romanesa a l'Ateneu Romanès de Bucarest amb Valeri Sokolov, violí, i Maria Diana Petrache, piano. Són els dos intèrprets d'aquest concert d'avui en què s'hi reivindicaia d'alguna manera la figura de George Enescu i no només com a compositor nacional romanès, sinó com una figura plenament europea, situada entre Johannes Brahms i Maurice Ravel, que són tots els compositors d'aquest concert d'avui. Hem començat amb Ravel, hem continuat amb Enescu, ara sentíem Johannes Brahms i el concert s'havia d'acabar amb La Tzigane, la versió per a violí i piano d'aquesta obra estrenada a Londres l'abril de l'any 1924. Música de Maurice Ravel, que interpreten Valeri Sokolov, violí, i Maria Diana Petrache, piano.

El rebel més virtuós i exòtic per cloure aquest concert d'avui era el rebel autor de La Tzigane, que és l'obra que es va estrenar l'any 1924 a Londres i que hem sentit en versió per a violí i piano, els dos intèrprets del concert d'avui, Valeri Sokolov, violí, i Maria Diana Petrache, piano. Són els dos músics que van fer concert a Bucarest l'octubre del 2025, un concert de cambra esplèndid que després de la música de Ravel i després dels aplaudiments va haver de continuar encara una mica més. Però si durant el concert havíem sentit Brahms, Enescu i Ravel, ara ens n'anem cap a la música d'Antonín Dvořák, bon amic de Johannes Brahms, música sempre preciosa, la de Dvořák, com per exemple una de les melodies gitanes de Dvořák, una versió per a violí i piano amb Valeri Sokolov, violí, i Maria Diana Petrache, piano.

0: La música d'Antonín Dvořák fora de programa és el punt final definitiu al concert de cambra que us hem ofert avui. Valeri Sokolov, violí, i Maria Diana Petraque, piano, han interpretat una de les melodies gitanes de l'opus 55 d'Antonín Dvořák. Aquesta versió per a violí i piano és el punt final al recorregut esplèndid que han proposat aquests dos intèrprets. Han començat amb Maurice Ravel, la peça en forma d'habanera, després de Ravel també hem sentit la segona sonata per a violí i piano, i a continuació ha arribat George Enescu. Se n'ha ressaltat d'aquesta manera l'amistat entre tots dos compositors, que tots dos van ser alumnes de Gabriel Fauré. D'Enescu n'hem sentit la sonata per a violí i piano número 3, opus 25. I a continuació ha arribat Johannes Brahms com el gran far que des del segle XIX il·lumina tota aquesta música que havia de venir després. De Brahms n'hem sentit la sonata per a violí i piano número 3 en re menor, opus 108. I teòricament el concert s'havia d'acabar amb la Zigan de Maurice Ravel. Tot això és el que hem sentit avui en versió de Valeri Sokolov, violí, i Maria Diana Petraque, piano. Ell ucraïnès, ella romanesa, un duo estable des de l'any 2022 i que nosaltres hem sentit des del concert que van fer a l'Ateneu Romanès de Bucarest l'octubre del 2025. La gravació és de la ràdio romanesa i ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest és un altre concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert. Un programa de Catalunya Música.

Avui, després del concert Johann Sebastian Bach i la suite número 4 en re major, el número de catàleg 1069, que ara hi interpreta l'Acadèmia de Música Antiga de Berlín.

Era música de Johann Sebastian Bach, la quarta de les suites en re major, el número de catàleg 1069 i en versió de l'Acadèmia de Música Antiga de Berlín.

Vibra aquest estiu amb Catalunya Música. Tenim les melodies perfectes per acompanyar-te en tot moment. Comparteix-les i gaudeix-ne. Catalunya Música et connecta.

Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.

La música és una eina de benestar i de transformació social, i això Xesco Boix ho sabia. Aquest 2026 fa 80 anys del naixement d'aquest músic que va saber connectar amb els més petits d'una manera tan especial que el seu record encara ens fa dibuixar un somriure i ens omple de tendresa. Amb ell vam aprendre que educar i divertir poden ser sinònims i que una bona cançó ens pot fer ballar, però també reflexionar i transmetre valors. Avui, al Set de Sons, li dediquem el programa.

0: La música i la filosofia de Xesco Boix va inspirar els membres del conegut grup Every Night a començar un projecte de música en família. L'han titulat Bon Vent i en parlarem amb el seu cantant, Arnau Aymerich, i amb l'encarregada de fer les il·lustracions de l'àlbum i d'un conte que hi està relacionat, Carla Alén. A les seccions didàctiques parlarem d'un dels himnes més universals i també sabrem com va ajudar la música de Johann Sebastian Bach el violoncel·lista Mstislav Rostropovich. Si teniu set de sons, comencem.
1: Set de sons. La música que et cuida.
0: En un món que sovint ens empenya a anar de pressa, tots necessitem aturar-nos un moment i tornar al nostre centre. La quietud és un lloc on retrobar-nos, escoltar-nos i poder dir amb calma, sí, sí, sóc jo. Aquest és precisament el títol de la peça que sentirem per obrir el programa d'avui. En polonès es diu Tak, tak, to jo, i la sentirem amb la compositora i pianista polonesa Hania Rani i la violoncel·lista Dobraka Chohar.

Al Set de Sons fem música en família, però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.

0: Avui parlem d'un projecte que neix amb una mirada molt clara, tornar a posar la infància al centre, fent servir la música com a eina per transmetre valors i espanticultura i sentiment de comunitat. Bon Vent és la nova aventura familiar del grup Every Night, un grup amb 20 anys de trajectòria i més de 600 concerts a les espatlles. Ara fan un pas endavant per transmetre a les noves generacions un llegat essencial. Un llegat que té un punt de partida i un far molt especial, l'animador infantil Xesco Boix. De tot plegat en parlem avui amb un dels membres del grup, l'Arnau Aymerich, i també amb la Carla Ledo, que ha estat la il·lustradora d'un conte molt especial que hi té molt a veure. Bon dia a tots dos.
1: Bon dia.
0: Gràcies per venir al Set de Sons. Arnau, comencem per el començament d'aquest projecte. Explica'ns una mica d'on va sortir tot plegat. Every Night és un grup consolidat amb una filosofia molt coneguda, amb uns estils doncs, que tots coneixem, i ara en Bon Vent fer una cosa força diferent, tot i que té alguns punts de contacte amb Every Night, evidentment. Sí. Com va anar que us plantegéssiu començar aquest projecte?
1: Té un origen bastant divertit, i és que justament jo i en Marc de Llobera, que és un amic, força amic, doncs, que viu al Solsonès i que fa uns quants anys parlant, no?, parlant de la nostra infància, de la música que rodejava la nostra infància i tal, va sorgir la idea de fer possible que existís un grup que recuperés tot aquell repertori que per nosaltres havia estat tan important. Vam començar a donar-li forma amb un homenatge a en Xesco Boix, no?, com a icona d'aquesta, no?, de tota aquesta època, tot aquest repertori, tot aquest univers, no?, del grup de folk que unia, doncs, amb el tema de l'animació infantil, etc. Ell probablement era la icona, no només pel que va fer i va significar, sinó també perquè nosaltres el seu magnetisme, no?, la veu que tenia i com ens explicava contes a través d'aquells casets i vinils que escoltàvem quan érem petits, ens va quedar molt impregnada, no? Llavors, com que això era una cosa compartida, vam començar a donar-li forma d'una manera molt, molt, molt tranquil·la, eh? Ens veiem de Pasqües a Rams i vam començar a escriure, doncs, un text de presentació del projecte. Després vam començar a fer una llista de repertori, ens passàvem cançons, hosti, aquesta no la conec, pim pam, i així, doncs, vam estar mesos i anys, fins que al cap de 2 o 3 anys jo li vaig escriure un dia i li vaig dir: Marc, teniu un problema, tu i jo no ens veiem gaire, això, cadascú té les seves mogudes, és molt difícil que tinguem, que puguem portar-ho a terme, això. I se'm va encendre la llumeta i vaig dir-li: escolta, què et sembla si ara que amb Every Night, doncs, hem baixat el ritme de concerts, estem una mica més tranquils i tal, intentem absorbir aquest projecte i el tirem endavant? I ell em va dir: escolta, encantadíssim de que això passi, en pro de que això tiri endavant, no? I vam començar a parlar i ens vam adonar que per Every Night aquest projecte, com t'ho has dit abans, Esther, doncs era molt coherent, no? En el sentit de que primer ens basàvem en una música que ja s'havia fet abans, que és una cosa que sempre hem fet nosaltres, diguéssim, no? Ens hem emmirallat sempre en música que s'ha fet abans, música popular, música tradicional, i a més una música amb valors, no? I no només això, sinó que de música amb valors a les sales d'infants ara n'hi ha molta, però aquella era especialment combativa, no? Que era una cosa que nosaltres hem tingut molt, molt, diguéssim, impregnada també com a projecte.
0: Clar, Xesco Boix i Every Night, d'alguna manera, tenen uns mateixos valors, no? A partir de la música, doncs, transformar la societat i remoure consciències, no?, d'alguna manera. I aquest projecte Bon Vent és totalment coherent en aquest sentit.

Sí, de fet, ja et dic, per nosaltres no ens havíem plantejat mai nosaltres fer un projecte adreçat als infants, i crec que amb això ho vam veure molt clar, perquè no només que bona part de

0: la música d'en Xesco, si una cosa feia, no? Era renegar, per exemple, del televisor, no? De les poques cançons que va escriure en Xesco, perquè la majoria de cançons no les va escriure ell, no? De les que cantava, les poques cançons que va escriure en Xesco va ser una cançó que criticava la tele, no? Perquè era en aquell moment doncs, allò que allunyava la infància de la realitat i de la vida en comú, no? I crec que això és probablement una de les coses més necessàries a reivindicar avui, amb la infància d'avui, no?
1: Sí, exacte. Els valors que transmetia en Xesco encara són més necessaris, no?, que fins i tot en aquells moments.
0: Sí, sí, sí. De fet, el que ens ha passat aquests mesos que hem començat a engegar el projecte és que la gent que ve, que té 70 o 80 anys, ens diu: ostres, no recordava que avui encara són vigents aquestes cançons. Però no només això, sinó que probablement són més vigents que fa 50 anys, no? I això és una cosa que ens omple molt més de sentit l'essència d'aquest projecte per nosaltres.
1: Quins valors, per exemple, transmeteu en aquest Bon Vent?
0: Doncs mira, una cosa que potser havíem perdut de vista era el pacifisme, per exemple, no? Que era una cosa que els últims 50 anys crec que si una cosa hi havia un consens era que Occident cada cop estava més lluny, no?, d'aquests tambors de guerra, i una cosa que precisament els últims anys hem vist créixer és precisament...
1: I ràpidament,
0: Més. Més ràpidament del que ningú es podia imaginar, no?, probablement. Aquesta interpel·lació a la comunitat, a la ciutat, al barri, als veïns, no?, al veïnatge, que és una cosa que les últimes dècades hem perdut una mica, no? La gent ja no coneix tant els seus veïns com abans, no? Llavors jo crec que és una cosa que, a més, en el conte, ara si en parlem una mica més endavant, hem volgut transmetre, és precisament que els nens i nenes perdin aquesta por que estem agafant les generacions no? que vam néixer als 80, per exemple, que estem tirant endavant, doncs, com una actitud i creixent amb una actitud de molta por, no? I aferrar-nos molt a la por al diferent, a la por a la gent que tenim al costat, que ens ocupin la casa, que ens robin, etc etc. I crec que és una cosa que en Xesco, precisament, anant en bicicleta d'un poble a l'altre, i ell i tots els animadors que li van seguir l'Estela i probablement tota la seva generació, van intentar transmetre molt, no? Sortien d'aquesta dictadura fosca per crear un lloc amb molta més llum, i un lloc amb molta més llum volia molta menys por, no? I precisament crec que les últimes dècades, si una cosa hem anat ensenyant a la caralla, és que potser si estàs aquí assegut a casa sense moure't d'aquí, ja et posaria una pantalleta que no et preocupis, que d'entreteniment no te'n faltarà, no? I la dopamina, sí, la tindràs, exacte, molt ben alimentada. Sí. Això va en contra de la nostra vida en comú i de construir un món millor, no?

0: Estic pensant que en Xesco tenia nens que encara jugaven al carrer en els seus espectacles, no? I que jugaven en comú, i que aquest moment de comunitat doncs el tenien força present, i als actuals segurament això no els passa. I probablement en els concerts sí que els passa, no? I poder recuperar aquest espai també pot ser bonic, no?
1: Sí,
0: a través de la música.
1: De fet, crec que una cosa maca és precisament veure com la canalla canvia quan fem concerts per públic escolar, quan estan, no, quan el 99% del públic són criatures, o quan ho fem amb famílies, no? Un cap de setmana, per exemple. És molt interessant perquè no sabria dir-te quin dels dos formats ens agrada més. Sí, perquè no, a les escoles trobes que hi ha grups molt hooligans, no? Nens que estan a tope, no? Perquè, bueno, no tenen límits allà una mica, no? Sí que els mestres ens van posant una mica, però que la foscor d'una platea és més... se senten més alliberats, no? Llavors està bé, perquè en els moments que connecten, que és la bona part de l'espectacle, quan connecten amb la música o amb la trama de l'espectacle i amb els moments de silenci, d'intensitat, etc., ho viuen molt. Probablement molt més que la gent adulta, no? I, en canvi, els entorns familiars ens passa una cosa molt divertida, que és que hi ha molts pares i mares que gaudeixen, i avis i àvies també, que gaudeixen gairebé més que la canalla, perquè són cançons que interpreten la seva infància. Però, clar, precisament això és el que creiem que és molt necessari, perquè una cosa que en Xesco deia molt i que nosaltres volem plasmar molt en

0: en aquest projecte és aquesta reivindicació, no? o enaltiment fins i tot del nen interior, no? Uh-huh. I quan veus que hi ha persones de 80 anys que t'estan dient m'has fet tornar a la meva infància, això és...
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: És bestial, sí, sí.
1: Clar, en aquest cas... Every Night és un grup que ha fet molts concerts, no? Però mm-hmm. d'un format molt diferent, segurament com a músics. A més, aquí us heu plantejat un espectacle, per tant, és mm-hmm. diferent. Segurament ha sigut un repte, no?, també pujar a dalt de l'escenari i fer una cosa tan diferent per vosaltres.
0: Sí, sí, sí. De fet, el següent projecte és fer un espectacle per adults amb teatres, per, mm-hmm. precisament per això, per aquesta quantitat de gent adulta i jubilada, no?, gent molt gran, no?, que ens ha vingut a dir ostres, és que aquestes cançons per mi són mitja vida i les tenia molt oblidades, no? Doncs aquest projecte ens ha costat molt menys, perquè... el format el tenim molt més controlat, no? Uh-huh. En canvi, fa un any sí que vam fer una feina molt intensa i que me'n recordo que ens va fer patir una mica, perquè vam dir... Sí, perquè de sobte veiem com que hi havia ja una dramatúrgia associada, clar, no? Una actitud diferent, que portava una feina, Justament vam tenir molta sort perquè vam anar a trucar a la porta amb Pep Ferrés, que va fer una feina excel·lent, no només a l'hora d'escriure, sinó també d'acompanyar-nos, i per tant això per nosaltres era com tot un repte.

0: Arnau, si et sembla, parlem una mica de com heu fet el repertori. Ja m'has dit una mica doncs, que el vau anar fent a foc lent, no? I vau anar escollint peces. Però, clar, el repertori que cantava en Xesco era enorme i aquí n'hi ha 11 de peces.
1: N'hi ha 11 i no totes les cantava en Xesco. A l'hora de plantejar-nos què carai tenim a dir nosaltres a les generacions d'infants del segle XXI, en Xesco segueix sent un far, no? Perquè escoltes com parla les coses que diu quan s'adreça a nens, quan s'adreça a adults, i això és el que ens dona una mica la gasolina per dir, no, no, és que té més sentit que mai fer això, no? Llavors, això, ell ha sigut el far, però a la vegada creiem que el que havíem de fer no és agafar cançons dels discos d'en Xesco i adaptar-les només, sinó
0: anar a buscar l'esperit.
1: Exacte,
0: mica, no?
1: Exacte. És a dir, impregnar-nos una mica del seu univers. I el seu univers era Pete Seeger, era Bob Dylan, era Buddy Guthrie, era Joan Baez, era Peter Paul and Mary, perquè ell bevia d'això, però evidentment després hi havia el seu univers.
0: Tot el tema de l'arrel, no?
1: Exacte. El seu repertori tradicional i popular, que a més era molt compartit. És a dir, hi ha cançons que les va gravar en Pau Riba, que les va

0: les va gravar Falsterbo, que les va gravar en Xesco, que després les va gravar Ara de bo. És a dir, hi havia aquesta actitud comunitària que va significar el grup de folk, i en Xesco justament venia d'aquest esclat de cançó comunitària, no? No només que fos música amb sentit comunitari, sinó que les cantaven de manera comunitària, no? I per tant, nosaltres ens sentíem bastant obligats a seguir aquest llegat, entrant, submergint-nos en aquest esperit. I què va passar? Doncs, per exemple, una de les coses que va passar és que en aquest procés d'escollir i treballar el repertori, va aparèixer una cançó que era Union Mate, que era una cançó de Moody Guthrie, que parlava d'una dona sindicalista que no s'havia adaptat mai al català. I ens agradava moltíssim, i vam dir aquesta cançó s'ha d'adaptar, no? Però clar, no tenia molt de sentit, perquè tal com es parlava amb aquells estàndards, no?, dialèctics que es parlava dels sindicats als Estats Units als anys 50,
1: aquí no s'hagués entès, no hagués arribat.
0: Però justament, com que teníem una cosa mitges que havíem fet abans amb una sindicalista dona dels anys 40 al Maresme, la vam agafar i li vam posar la Pepa Maca. I ens ha sortit una cançó que ens encanta, no? I que segurament, si hagués tingut més temps, o si algú d'aquella generació hagués tingut més temps, l'hagués adaptat al català, però no es va donar perquè hi havia un repertori tan extens que no se l'haguessin acabat mai. I així amb tota la resta, una mica.
1: A l'hora de fer arranjaments, de pensar cada peça, doncs com volíeu que respirés? Com va anar el procés?
0: En realitat ens va costar una mica trobar aquell so estàndard que ha acabat una mica sent el so estàndard de la producció de 7 o 8 de les 11 cançons, no? Que és aquest so country, però a la vegada una mica pop, fins i tot. Hem fet molts teclats.
1: He notat fins i tot algun fragment reggae.
0: Sí, evidentment. Això va ser una insistència molt d'en Tot i el nostre exguitarrista, diguéssim, que ara treballa a l'ombra, a la producció, que va dir, nois, aquí això demana una mica d'escai, una mica de rigui. I de seguida que li vam posar vam veure que sí, que encaixava, que era molt coherent, no?, amb fer les cançons més simpàtiques, més accessibles, i també en fer aquesta adaptació que estem al 2025, no?, i que al final la música que escolta la canalla està impregnada també una mica d'això. Llavors el que sí que volíem una mica, que era una mica irrenunciable, era que ens identifiquéssim, no?, amb el so que quedés finalment. I tot i que és veritat que és un so diferent del d'Every Night, ens agrada, doncs, que segueixi tenint molta importància el violí, i haguem incorporat el banjo també com a element important. Les veus, no?, que ens sembla, doncs, que també tenen molta rellevància.
1: Clar, tu escoltes aquest disc i tens ganes de saltar de la cadira.
0: Una mica.
1: Llavors, què passa en un espectacle? Els nens s'estan asseguts a la cadira?
0: Alguns sí, alguns no. En general, l'espectacle ajuda a que els nens trobin els seus moments d'aixecar-se de la cadira. És a dir, és un espectacle que li hem donat un ritme i els ajudem molt a trobar els seus moments de cantar, els seus moments de ballar, els seus moments fins i tot de... hi ha moments en què necessitem que ens ajudin a buscar el gripau blau que se'ns ha escapat. I fins i tot hi ha un moment en què els demanem molta energia perquè fem una coreografia, i tant en teatres amb escoles, tant en teatres amb famílies, com en exteriors també amb famílies, sí, s'ho passen molt bé. I també els donem molt d'espai a que això passi, no? També una de les coses que vam tenir molt clares és que volíem treballar un dossier pedagògic perquè les escoles, si tenien ganes de treballar-ho, poguessin, tinguessin molt de material. És un dossier bastant llarg, més llarg del que volíem, però en realitat és igual, perquè donem moltes propostes perquè els nens puguin impregnar-se del repertori de l'espectacle, i que això també sigui una manera perquè coneguin més les cançons, perquè això ens ha passat algun dia, que ens va passar, vam baixar a Castelló a la Fira Trova, i una de les escoles havia creat una coreografia per una de les cançons que nosaltres no havíem proposat crear una coreografia, no? I de sobte es van aixecar, no sé, 60 criatures, i es van posar a mig de palatea a fer una coreografia, no? Va ser una cosa molt xula. I llavors, clar, tot això, creiem que és important que les cançons tinguin, doncs, transcendeixin una mica el moment de l'espectacle, perquè són cançons que, a més, tenen molta xitxa, no? Tenen molt de suc per ser espremut, no? Llavors, això hem intentat explicar-ho, deixar-ho per escrit i preparar-ho perquè el professorat tingui aquests recursos.

0: I els mestres, quin feedback us han donat? Perquè, clar, els mestres, que molts d'ells treballen per projectes, no?, i utilitzen, doncs, per exemple, una música per parlar d'una altra cosa, i què us han explicat? Perquè, clar, com tu deies, això té molta xitxa al darrere, per tant, segurament veuen moltes possibilitats, no?
1: Ens hem trobat dos perfils, sobretot, de mestres i... Mestres, sí, mestres de primària, sobretot. Per una banda, mestres més joves, que no havien viscut, no, que no havien coincidit temporalment amb en Xesco, que ens expliquen que són les cançons de la seva infància, no, perquè les escoltaven quan eren, doncs, els 80, 90, quan eren petits, i que, clar, els agradaven tant i se les senten tan seves que les fan servir, per les posen, no? En a la canalla, doncs, dins, doncs, cadascú la cola com vulgui, però en general hi ha moltíssimes per triar i remenar. I que, per tant, doncs, aquella veu d'en Xesco i aquell repertori forma part de la seva feina, no? I, per tant, evidentment, doncs, aquest grup de gent, aquest perfil, està molt agraïda, doncs, que hi hagi repertori renovat, de que hi hagi molt de material, que hi hagi videoclips, que hi hagi espectacles on puguin portar els grups de l'escola. I això coincideix bastant amb l'anàlisi final amb un altre grup de mestres, que són gent, doncs, a punt de jubilar-se, que són gent que sí que van coincidir, que van conèixer en Xesco, probablement alguns d'ells, doncs, que van també com a criatures anar-lo a veure, no? Van anar a concerts d'en Xesco, i que, per tant, doncs, això els porta una mica a la seva infància, i que també celebren al final, doncs, que aquest repertori i aquesta veu, doncs, segueixi sent una cosa vigent i actual, i que, per tant, estigui ara, que tingui l'excusa per donar-li encara més llenya, no?
0: Ben segur que també agraeixen el fet de recuperar aquest esperit que dèiem al principi, no?, d'en Xesco, no? Aquest, doncs, utilitzem la música per explicar coses, per fer-nos reflexionar, i això segurament molts mestres veuen que és necessari. Abans parlàvem, doncs, de les pantalles, no? Doncs ara que això ho tenim, diguéssim, al mig del debat, no?, social, i que és un problema que segurament a les escoles se'l troben molt sovint, tenir aquest repertori per poder recuperar aquells valors, segur que els agrada, no?, que els ajuda.
1: Sí, de fet, crec que hi ha una cosa molt interessant en la relació que va tenir tota aquella generació de músics amb la renovació pedagògica. Crec que té molt a veure que les nostres infàncies es van impregnar molt de tot això, no? De les escoles que estaven, feia 20 anys que estaven intentant crear una escola que fos molt millor de la que era, no?, de l'Escola Nacional Franquista, doncs, amb totes les dimensions. Ara no entrenem en detalls, però... I bona part dels mestres que van ser protagonistes, cadascú en el seu entorn, coneixen en Xesco, que coneixen en Jaume Arnella i una pila de músics d'aquella generació, de les escoles d'estiu, perquè justament allà era un punt de trobada on tot aquest bullici de cultura popular que estava vivint el grup de folk i tota la gent del seu entorn i aquella generació va prendre forma en aquests espais, també, no? I crec que aquest intercanvi entre món cultural, món polític, món pedagògic, va ser precisament el que feia, doncs, que aquest món que s'estava construint sortint de la foscor del franquisme fos molt transversal, no? I que al final totes les cançons, totes les escoles, totes les ideologies transformadores parlessin del mateix, no? I tinguessin uns referents molt, molt, molt compartits.
0: I ara ens trobem una mica que potser necessitaríem una cosa similar.
1: Sí, una deriva, no?, dels col·lectius transformadors, que sí, evidentment, això... De fet, l'última cançó del disc que hem tret...
0: Si ens deixéssim de romanços.
1: És una cançó, precisament, que parla d'això, no?, de dir... canalla, tots volem un món millor, no? Som-hi!

0: I ara sí, ara parlem amb la Carla, perquè tot això heu fet un dossier pedagògic a les escoles, però també heu preparat una cosa perquè les famílies, no, tinguin un altre element, a banda del disc, a banda de l'espectacle, per poder imbuir-nos de tot aquest esperit del Xesco, en el seu homenatge, però també en aquesta aposta pels valors. No? I en aquest cas, Carla, tu n'has estat la il·lustradora, diguéssim, la història l'ha fet la Maria Mora, i clar, és un conte molt especial, no? Explica'ns una mica. Com heu construït el conte a partir una mica del Xesco, de les cançons, del projecte Bon Vent?
1: Crec que a l'inici, sobretot a l'hora d'escriure el text, la Maria, va ser a partir de les cançons. No? Una mica recollir quin era l'imaginari d'en Xesco, quin era el vocabulari, com li diem, xesquià.
0: No?
1: Recollir aquelles paraules, aquelles expressions que feia servir en Xesco. I després, a partir d'aquí, un cop ja la Maria tenia part del text redactat, encara que no estigués del tot corregit o no l'havíem revisat amb l'editorial, jo ja vaig començar a treballar les il·lustracions per capítols, una mica seria això, no? Les cançons marquen una mica aquests capítols. I a partir d'aquí, doncs, encara estem treballant i estem a la fase final. I bé, està sent un procés molt bonic.
0: Com ho has fet? Perquè, clar, per exemple, aquí a la portada veig un dibuix preciós d'en Xesco. Com t'has inspirat?
1: Jo crec que vaig començar a mirar fotografies. Vaig demanar moltes fotografies d'en Xesco, perquè, clar, jo quan era petita escoltava els cassets d'en Xesco, però jo no li posava cara. És a dir, jo recordo estar amb uns auriculars així com aquests i estar com a entrar dins del seu món a través dels contes, de les cançons, i només imaginava la seva veu, no? O imaginava la seva cara a través de la seva veu. I ara he tingut com l'oportunitat d'entrar una mica més i ja fa temps, no?, que vam veure doncs algun documental. És a dir, ens hem anat com documentant una miqueta i agafant sobretot els elements que el caracteritzaven més, que era aquesta gorra, aquesta barba, les ulleres, la guitarra i tots aquests petits símbols també, no?
2: La bicicleta.
1: La bicicleta. És a dir, veiem vídeos també de com ell es plantava en una escola amb la bicicleta i es posava davant dels nens.
0: Que potent, per això aquesta imatge.
1: Increïble, sí.
0: No,
1: sí.
0: Ara arribo aquí, no? És una mica Beat Seeger, eh?
2: Sí, absolutament.
0: Aquí, arribo aquí i aquesta és la meva arma de fer coses bones, no? I amb la guitarra.
1: Sí, i no sé si sempre li funcionava igual, però és molt fort com creava com un ambient superbonic,
0: totalment,
1: no? I com li responen els nens, com estan atents. És a dir, tu sents aquestes veuetes i ens emocionàvem molt, fins i tot comentant-ho amb l'Arnau, la resposta que tenen, no? I això és meravellós perquè inspira moltíssim. Jo per anar dibuixant m'he posat les cançons, no?
2: I a més ja sí, tenim la sort que hi ha molts discos d'en Xesco que són gravats en directe amb canalla. I clar, tot aquest minutatge de la veu d'en Xesco parlant amb la canalla és
1: meravellós.
0: Clar, és que és aquelles persones, jo n'hi dic flautistes de Melín una mica, no? Que eren capaços d'aconseguir això, de posar-se davant de 30 o 40 nens i de seguida posar-se'ls tots a la butxaca i tenir-los tots en allà captivats, no?
2: I no només amb la canalla.
0: No.
2: Hi ha una anècdota molt bona que em va explicar en Cedo García, que era el banjista que va tocar molt amb en Xesco, que és que van estar fent una temporada en un bar de copes. Si no em recordo, van estar uns mesos treballant com a la nit, feien un concert, però que eren cançons de country, no? Folk nord-americà i així. I a en Xesco se li va posar entre cella i cella a explicar contes. I diu que la gent que estava amb un whisky a la mà callava completament tot el bar escoltant en Xesco explicant contes. I és al·lucinant, no? I és una cosa que destaca molta gent del seu entorn. Jo diria que pràcticament en tothom que ha parlat, la paraula que amb què defineixen en Xesco, una de les primeres paraules en què defineixen en Xesco, és el magnetisme que tenia. No? La sensació de que arribava a un lloc i tothom se n'adonava que havia arribat en Xesco i tothom estava pendent d'ell.
0: Magnetisme i bondat, no? Sí, perquè tu pots tenir magnetisme i després utilitzar-lo amb maldat, no? Però en aquest cas, per transmetre valors positius, per transformar allò que ell veia que calia transformar i fer-ho des de l'educació des de la comunicació, des de l'amor, perquè tu quan veus uns vídeos d'aquests, el que veus allà és molt d'amor per les criatures. I jo crec que és una cosa que hauríem de recuperar fins i tot els grans, no? De dir, a les criatures potser els haurien de tractar així.
2: Sí, hi ha una... ell escrivia molts textos en els vinils, adreçades als grans i als petits, no? I té una frase, hi ha un moment que acaba dirigint-se als pares, que crec que és un vinil, no recordo quin, en què hi ha dues parts, dos textos, no? Una adreçada als infants i l'altra adreçada als pares. I no sé si crec que és l'adreçada als pares, acaba dient, no oblideu que un dia vosaltres també vau ser infants, no? I crec que això és precisament una de les coses més potents que té la maleta d'en Xesco, no? És una de les coses més potents. Perquè ell va lidiar amb una malaltia mental horrible que el va fer probablement tocar a l'infern, no? I ell buscava en les criatures aquesta bondat, aquesta innocència, aquesta puresa. I probablement això, ostres, és una història que nosaltres, evidentment, no hem volgut aprofundir-hi en aquest material perquè creiem que ens estem adreçant amb una capa prou superficial d'aquesta, d'això, no? Perquè precisament de tot aquest tema, perquè precisament en Xesco, jo no recordo cap part fosca del que vam escoltar quan érem petits, no? Però hi era, la seva vida va tenir una part molt fosca i estava dins seu, no? I probablement aquesta recerca de la llum, moltes cançons de les que ens han arribat d'ell en parlen de manera una mica crítica.
0: Subtil, no? De manera subtil parla d'això.
2: Sí, sí.
0: Doncs bon vent, que esperem que arribi a moltes escoles, que arribi a molts infants, a moltes famílies, en format conte, en format disc, en format espectacle, i que tots ens deixem imbuir, no?, per aquest esperit d'en Xesco i del vostre projecte. Moltíssimes gràcies per venir-se a Sons.
1: Gràcies.
2: No, a vosaltres.

0: Tots som família, a Catalunya Música.
1: I continuem amb un himne comunitari que precisament va cantar i ajudar a popularitzar Xesco Boix, perquè a finals dels anys 60, a la Barcelona del franquisme, cantar junts ja era una manera de plantar cara.

0: En aquell context va aprendre força No serem moguts, una adaptació catalana d'un antic espiritual nord-americà. Es tracta d'aquest We Shall Not Be Moved, que sentim de fons en la veu de Pete Seeger. La cançó ja era un himne als Estats Units, on es cantava durant les vagues obreres i també en les mobilitzacions pels drets civils. Aquí, la cançó va ser adoptada pel grup de folk, un col·lectiu obert de músics que defensava el cant col·lectiu, l'ús del català i la música com a eina comunitària. No serem moguts no tenia autor ni escenari fix. Es cantava en assemblees universitàries, trobades veïnals, recitals semiclandestins i mobilitzacions obreres. La seva força era la simplicitat, un text curt, repetitiu, fàcil de memoritzar i de corejar, que tenia un missatge molt clar: resistir plegats i mantenir-se ferms. En una època de censura, sense cap mena de dubte, aquella frase es va convertir en un himne de dignitat col·lectiva per a tota una generació.
1: Ara cantarem un espiritual negre que es va revitalitzar cap als anys 1930 pel sindicat de camperols del sud, Nord-Amèrica. És la cançó que es diu No serem moguts. Yeah!

0: Tots necessitem la música. Set de sons.
1: Malauradament, la censura política al món de l'art ha estat molt freqüent al llarg de la història. De fet, encara ho és. Tot seguit us parlem d'un cas concret que, a més, ens mostrarà el poder de la música com a refugi.

Mitislav Rostropovich no va ser només un dels grans violoncel·listes del segle XX, sinó que també va ser una veu valenta en defensa de la llibertat artística. A finals dels anys 60, a la Unió Soviètica, el règim exercia una forta pressió sobre creadors com Dmitri Shostakovich. Rostropovich va decidir donar-lo suport públicament, denunciar la censura i protegir artistes perseguits. Aquell posicionament li va costar car. Va perdre càrrecs oficials, se li van restringir els viatges i va quedar progressivament marginat de la vida musical del país. En aquest context de repressió i aïllament, Rostropovich va explicar en diverses ocasions que la música es va convertir en el seu refugi emocional, i especialment la música de Johann Sebastian Bach. Tornar a Bach li oferia un espai d'ordre i claredat, una llibertat interior que cap règim no podia controlar. Per a ell, aquestes obres no eren només exercicis tècnics, sinó un lloc on preservar la dignitat i l'equilibri interior. Les seves interpretacions de les suites per a violoncel sol són avui considerades referents absoluts, carregades d'humanitat i profunditat. Escoltem ara el preludi de la suite número 3 de Bach en una interpretació de Mitislav Rostropovich com a testimoni de com la música pot ser també un espai de llibertat.

0: I a tu, quina música t'ajuda? Si la vols compartir, ho pots fer al correu setdesons@3cat.cat.
1: Són molts els que han seguit l'exemple de Xesco Boix i han dedicat les seves vides al que coneixem com a animació infantil o a la música en família. La seva tasca ens ha demostrat una vegada i una altra la capacitat que té la música de divertir i educar els infants i millorar les seves vides. Una tasca que cal que posem en valor com a societat. Acabarem el programa amb una de les peces que formen part d'aquest bon vent dels Every Night que us hem descobert avui. Es titula Si ens deixéssim de romansos. Us hem acompanyat Dani Jiménez, als controls i vies de so, i qui us parla, Esther Plana. No deixeu mai de tenir set de sons.

Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música. Catalunya Música.

Les cordes de l'ukelele. Les músiques del món a Catalunya Música. Creuant l'espai i el temps.

0: amb Marta Lanau.
1: Com esteu? Moltes salutacions des d'aquesta sintonia, la de Catalunya Música, i des de l'espai Les Cordes de l'Ukelele. I avui començant doncs, un nou capítol en aquest any que recentment hem estrenat. Un espai on són benvingudes, ja ho sabeu, totes les músiques que d'una manera o d'una altra s'alimenten o s'inspiren o es basen en patrons i sonoritats d'arrel, fins i tot tradicionals, és clar, que surten doncs d'un lloc concret del planeta per fer-se universals. Si és que qualsevol música ja no ho és de per si universal. No filosofarem més, però sí que un dia més us convidem a tastar un recorregut de músiques que ens inspiren i avui, sobretot, per seguir donant la nostra benvinguda particular a l'any nou, com dèiem, que acabem d'estrenar. Així us saludem els qui us acompanyem, el petit equip habitual del programa, Oriol Pinart, el control del so i l'edició, i qui us parla, Marta Lanau. I començarem, com sempre, amb energia i passant per molts llocs. Ho fem amb una novetat que fa poques setmanes que ens ha arribat, una magnífica col·laboració entre el pianista cubà Roberto Fonseca i el violoncel·lista Vincent Segal. Aquest cop diríem que Fonseca agafa aires molt més clàssics que no pas llatins, per dir-ho d'una manera simple, i en tot cas ens venia molt de gust començar amb aquest treball. Nuit Parisienne à l'Avant és el títol de l'àlbum i en fem un tast amb aquest Rumbo a ti.

La vessant potser més clàssica de Roberto Fonseca, perquè ens té acostumats a les rítmiques afrocubanes, gran pianista al costat de Vincent Segal amb el violoncel, un dels discos que segur que porta cua aquest 2026, i no només ho diem per la cua del piano o els pianos que segur que Roberto Fonseca tocarà en diversos escenaris, sobretot europeus. I ens encantaria, és clar, que fes doncs, juntament amb Vincent Segal parada en algun escenari català, no cal dir-ho. Seguim amb la sonoritat d'IOM, grup multicultural que té uns dels seus centres d'operacions a Barcelona, amb la cantant d'origen brasiler Jabo al capdavant.

Un tema del grup Ayom que comença amb aires de tango i que, de fet, passa per molts llocs, només pels orígens dels seus músics, Brasil, Itàlia, Grècia i Angola, ni més ni menys. I ja que el tango ha tret el nas, doncs seguim amb aquestes tessitures. Tango contemporani i d'alçada és el que ens porten Juan Esteban Cuachi, Mariel Martínez i La Màquina del Tango.

Seguiu i seguim a la sintonia de Catalunya Música, a les cordes d'ukelele particulars i imaginàries que avui també ens han portat a fer sonar l'OMAC, l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, que segueix ben activa i ben viva, portant encara als escenaris el disc i espectacle Crui, inspirat en la tradició de la transhumància i, diguem-ho així, en totes les metàfores que en puguin sorgir si avui ho portem doncs, a l'actualitat. L'energia orquestral no la perdem de moment i us proposem ara un tast de la feina de la Metropole Orquest amb el pianista brasiler Vítor Araújo.

Toque número 6, peça on Vítor Araújo fa brillar el seu talent al piano al costat de la sempre sorprenent i versàtil Metropol Orquest. Una iniciativa potent que ens fa pensar també, i per què no, en l'energia creativa i energètica del grup Los Aurora, portant l'essència del flamenc a terrenys molt diversos i, sobretot, molt actuals.

La violinista Laura Cortesi ha estat avui també una de les nostres protagonistes, una músic nord-americana, compositora i cantant, actualment establerta a Bèlgica, i la sentíem en una de les peces del disc Acoustic Project. No ens allunyem encara de les arrels

Beatles americanes per repescar una de les peces d'un tribut a Derrol Adams, llegendari intèrpret de banjo, que sovint és presentat com més que un músic, perquè també se'l considera un contador d'històries. Però sigui com sigui, en aquest cas, el multiinstrumentista belga Johannes Wanin, un enamorat tant de la guitarra com del banjo, entre altres instruments, fa aquest tribut al músic nord-americà.

Els melismes i la veu sempre suggerent de Vignesh Melwani, pianista i compositor que tenim ben a prop, amb orígens familiars a l'Índia. Ja ens agradaria, deixeu-nos-ho dir, que Vignesh Melwani traiés nou material aquest 2026. I les que segur que presentaran nou material seran el duet occità Cocanya, actuant, per exemple, dins de l'edició del Festival Tradicionarius d'enguany.

Adiu Colobrina, amb les veus i el ritme de les occitanes Cocanya, una altra d'aquelles visites al nostre país a celebrar. I ja ens agradaria, sabem que és difícil, que ens tornés a visitar el nostre admirat pianista Ray Lema. Les arrels africanes, doncs, tornen a fer-se notar, i ho fem notar avui també, un cop més, amb aquesta Congo Rhapsody.

0: Doncs amb la música de Ray Lehmann hem anat acostant als últims minuts de programa i avui acabarem amb una peça senzilla, però no per senzilla poc inspirada, tot el contrari, amb Nico Roig, Lucía Fumero i Rita Payés. Per cert, que les dues últimes ja tenen preparada una nova col·laboració que també tindrà segur protagonisme aquest 2026 i ho anirem seguint de prop. De moment, i per acomiadar-nos, Soy esa tonta canción. I així acabem, i així us hem acompanyat Oriol Pinart al control del so i l'edició, i qui us ha parlat, Marta Alanau, com sempre, ha estat un plaer. Cuideu-vos molt, que la música us segueixi acompanyant i inspirant, i fins ben aviat.
1: Així és.

Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per sentir un altre dels concerts realitzats al Concerthaus de Berlín dins del marc del Young Euroclàssic. És a dir, a partir d'ara sentirem una altra jove orquestra, en aquest cas de Geòrgia, un país que limita al nord amb Rússia, al sud amb Turquia i Armènia, que és el país de l'orquestra que sentíem ahir. Geòrgia, al sud-est, limita amb l'Azerbaiyán i a l'oest amb la Mar Negra. I la capital de Geòrgia és Tbilisi, i l'orquestra que sentirem és la jove orquestra de Tbilisi, fundada pel seu director, Mirian Kukunashvili. En aquest concert també hi participarà el joveníssim pianista Zotne Zetginidze. Són els intèrprets d'aquest concert d'avui, una gravació de la ràdio alemanya Cultura de Berlín de l'agost del 2025, que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El concert comença amb 2 minuts de música. Música d'Ivan Fischer, que és l'autor del festival Young Euroclàssic. Ivan Fischer és hongarès, nascut l'any 1951 i titular de la jove orquestra de la Unió Europea, un càrrec que durant 10 anys havia tingut Vasily Petrenko, i un càrrec que Ivan Fischer compagina amb els de titular de l'orquestra del Festival de Budapest, director convidat de la Reial Orquestra del Concertgebouw d'Amsterdam i director honorífic de l'orquestra del Concerthaus de Berlín, que és on som avui amb aquesta gravació que comença amb aquest himne que interpreta la jove orquestra de Tbilisi sota la direcció de Mirian Kukunashvili. Així comencen el concert d'avui a Catalunya Música.

Després d'aquest himne sentirem el contingut d'aquest concert d'avui, concert de la Jove Orquestra de Tbilisi, sota la direcció del director Mirian Kukunaishvili. Acaben d'interpretar l'himne del festival Young Euroclàssic del director d'orquestra i també compositor hongarès Ivan Fischer. Ell és el fundador l'any 1983 de l'orquestra del Festival de Budapest, que encara dirigeix a dia d'avui, un director que grava en exclusiva pel segell Philips. Ivan Fischer, a l'inici d'aquest concert, que ara continua amb música d'un jove compositor de Geòrgia, pianista i matemàtic, que ha fet estudis al seu país, a Londres i a Helsinki. És l'Asha Karkelauri, de qui en sentim que la ceguesa em porti al lloc familiar. La versió és de la Jove Orquestra de Tbilisi sota la direcció de Mirian Kukunaishvili.

Uri, un compositor, pianista i matemàtic de quin hem sentit que la ceguesa em porti al lloc familiar, la versió de la jove orquestra de Tbilisi sota la direcció de Mirian Kukunaishvili.

Dins del marc del Young Euro Classic, aquesta reunió d'orquestres de joves que se celebra cada estiu a Alemanya i on ara hi sentirem un joveníssim pianista, un nen prodigi que toca el piano i que compon des dels 6 anys. És el georgià Tsotne Tsetginidze. És el pianista que ara hi interpretarà el concert per a piano i orquestra número 9 en mi bemoll major, el concert Jeune Homme, el Köchel 271 de Wolfgang Amadeus Mozart. L'orquestra de Tbilisi, amb Tsotne Tsetginidze al piano, la dirigeix Mirian Kukunaishvili.

Aquest era el concert per a piano i orquestra Genome de Wolfgang Amadeus Mozart, el concert número 9 en mi bemoll major Köchel 271, una obra que Mozart va escriure segurament arran d'haver conegut una pianista francesa que és qui sembla que va donar nom a aquest concert. El concert es va publicar a París l'any 1780 i ara l'ha interpretat el joveníssim pianista Tzotne Zetkinitze. És un pianista georgià que va fer el primer concert públic a Tbilisi, a la capital de Geòrgia, als 10 anys. El 2020, amb 11, va estrenar una obra a la memòria de la seva mare i l'any següent va estrenar una sonata per a violí i piano seua. La versió la va fer amb Lisa Batiashvili, que és la seva mentora. Doncs avui sentim Tzotne Zetkinitze amb la jove orquestra de Tbilisi sota la direcció de Mirian Kukunaishvili, de qui ara se separarà durant uns minuts per a interpretar obres seues fora de programa. Tzotne Zetkinitze és, a més de pianista, compositor. I ara d'ell sentirem les impressions del Japó i dues petites peces per a piano, Opus 6. Així és com continua aquest concert d'avui a Catalunya Música, gravació de la Ràdio Alemanya Cultura de Berlín.

Música per a piano que ha interpretat Zsolt Zetkinidze. És el pianista joveníssim georgià, nascut el 2009, un pianista de només 16 anys que va fer el seu primer recital públic a Tbilisi, la capital de Geòrgia, l'any 2019. Aleshores tenia 10 anys. Va tocar Berg, Bach, Shostakovich i Janáček, a més d'obres seues, que és una cosa que fa sovint als seus recitals, com en el cas d'avui, en què després d'haver interpretat el concert Genom de Mozart fora de programa, ens ha ofert impressions del Japó i dues petites peces per a piano, l'opus 6 de Zsolt Zetkinidze, aquest pianista i compositor nascut en una família de músics i que avui hem sentit des d'aquest enregistrament fet al Concerthaus de Berlín dins del marc del Young Euroclassic. Aquesta reunió de joves orquestres europees en què avui sentim la jove orquestra de Tbilisi, que ara interpreta una improvisació, 3 minuts de música sota la direcció de Miriam Kukunaishvili.

Una improvisació amb els joves membres de la Jove Orquestra de Tbilisi sota la direcció de Mirian Kukunaishvili. És el director d'orquestra georgià, director i cofundador d'aquesta orquestra de joves que avui estem sentint a Catalunya Música i que al Concerthaus de Berlín l'agost del 2025 hi havia d'acabar el seu concert amb la sinfonia número 7 en la major opus 92 de Ludwig van Beethoven, una obra de l'inici del segle XIX d'entre el 1811 i 12 que es va estrenar en un concert per celebrar la victòria de Wellington sobre els exèrcits de Napoleó a Vitòria. Doncs això és el que sentim, aquesta sinfonia esplèndida del compositor de Bonn, la setena, que soni així amb els joves de la Jove Orquestra de Tbilisi sota la direcció de Mirian Kukunaishvili.

El concert d'avui s'havia d'acabar aquí, després d'aquesta sinfonia número 7 en la major opus 92 que Beethoven va escriure entre el 1811 i 1812, una obra esplèndida que ha interpretat la jove orquestra de Tbilisi sota la direcció d'un dels seus fundadors, Mirian Kukunaishvili. Ell és qui dirigeix aquesta jove orquestra de Geòrgia, ell que també és titular de l'òpera de Wroclaw i de l'Orquestra de Cambra d'Elblach, totes dues orquestres a Polònia. El sentim avui des de la gravació de la Ràdio Alemanya Cultura de Berlín de l'agost del 2025, una gravació que ens situa al Concerthaus de Berlín, que és on cada any s'hi celebra el certamen Young Euroclassic. És un certamen en què s'hi reuneixen les grans orquestres joves europees, com aquesta que hem sentit avui, la jove orquestra de Tbilisi, que després d'interpretar Beethoven va acabar el seu concert amb dues obres fora de programa, en què cadascun dels membres de l'orquestra canta, perquè sentirem dues cançons tradicionals de Geòrgia amb les veus dels components de l'orquestra, la de Tbilisi, que dirigeix Mirian Kukunaishvili.

El concert d'avui ha estat un concert de música per a orquestra, la que ha interpretat la jove orquestra de Tbilisi sota la direcció de Mirian Kukunaishvili. Ara bé, després d'interpretar l'última obra del programa, la Simfonia número 7 de Beethoven, van cantar i a capella van oferir fora de programa dues cançons tradicionals de Geòrgia, que d'aquesta manera van cloure el concert que van fer al Concerthaus de Berlín l'agost del 2025 dins del marc del Young Euroclàssic, aquest certamen que reuneix joves orquestres europees, com aquesta d'avui, georgiana, l'orquestra de Tbilisi, que ha començat amb l'himne del festival Young Euroclàssic, música d'Ivan Fischer. Després hem sentit música del georgià Lasha Karkelauri, a continuació el concert Genome de Mozart amb el pianista de Geòrgia Tsotne Zetginidze i finalment aquests joves músics de l'orquestra de Tbilisi si han interpretat la Simfonia número 7 de Beethoven. És el recorregut que ens han proposat de fer des d'aquesta gravació de la Ràdio Alemanya Cultura de Berlín, que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Avui hem estat a Berlín amb el ressò de la música georgiana, amb aquests músics de Tbilisi, al sud del Caucas, a l'est de Geòrgia, damunt de la frontera amb Armènia, a les dues ribes del riu Kura. I si ahir vam sentir música d'un país sense sortida al mar, Armènia, i avui música d'un altre amb costes al Mar Negre, demà ens n'anirem fins a Eslovàquia per a sentir la jove Orquestra Nacional d'Eslovàquia que dirigeix

0: dirà Sophie Dervaux. Aquest concert és un altre d'aquesta setmana dedicada a les joves orquestres, al Young Euroclassic. Música que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Ens tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Avui, després del concert Gheorghe Ligeti i les 6 bagateles per a quintet de vent, que ara interpreta el quintet Harmonia.

0: El Quintet Harmonia ha interpretat les 6 bagateles per a Quintet de vent de Gheorghe Ligeti.
1: Catalunya Musical.

Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. T'acompanyem en tot moment, a la platja, a la muntanya o allà on siguis. Amb la millor música, fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.

0: el taller del Lutier. Una hora dedicada als instruments musicals a la sintonia de Catalunya Música. El taller del Lutier. Amb Pere Andreu Geriot.
1: Bon dia i bona hora. Aquí comença un nou capítol del taller del Lutier, el programa d'instruments musicals de la sintonia de Catalunya Música. Un taller d'avui que ens portarà a descobrir, de la mà de la musicòloga Montserrat Font, la mediterraneïtat en la música, o com la mar Mediterrània va inspirar els compositors d'aquí i de fora, sobretot durant la segona meitat del segle XIX i les primeres dècades del segle XX. I els minuts finals seran per a la Marisa Ruiz Magaldi, la cap de col·leccions i documentació del Museu de la Música de Barcelona, que aquesta vegada dedicarà la seva secció de la caixa de ressonància a un seguit de guitarres curioses que conserven el museu. A grans trets, d'això aniria al taller del Lutier número 410, que comencem ara mateix.
0: El taller del Lutier. 1001 instruments a Catalunya Música.

La música de l'hivern de les quatre estacions d'Antonio Vivaldi, concretament el seu primer moviment, ha il·lustrat aquesta primera audició del taller d'avui. A més, en una versió curiosa, a càrrec d'un duet format per un acordió i un clavicèmbal. Els intèrprets eren Sergei Sadoboy, acordió, i Alexander von Heisen, clavicèmbal. El vídeo d'on he extret l'àudio que hem sentit està filmat en un bosc nevat i el trobareu enllaçat a la llista de reproducció de YouTube que porta per títol Músiques per començar el taller.

0: Només hi ha un instrument al món que pugui donar un crit de joia o de dolor amb veu humana. I aquest és la tenora. Juli Garreta.
1: La Mar Mediterrània ha estat i continua sent una font d'inspiració per a molts compositors, no només del nostre país. D'aquest tema n'hem parlat no fa gaire amb la Montserrat Font, musicòloga catalana establerta a Castella, aprofitant una de les seves visites a Catalunya. I aquella conversa és la que us convido a escoltar plegats tot seguit.

0: Montserrat Font, bon dia i bona hora.
1: Molt bon dia.
0: Moltes gràcies per acceptar la invitació del taller del Luthier. Ets cara de veure, perquè tu no vius a Catalunya, vius a Salamanca.
1: Certament, sí, em desplaço de tant en tant, quan puc i vinc i faig els viatges per poder estar i veure la família.
0: I aprofitem un d'aquests viatges sempre per intentar gravar alguna conversa amb tu. Havíem parlat en el taller del Luthier en el seu moment de Blanca Selva, també de Deodat de Severac, i aquest cop ens proposes de parlar de la mediterraneïtat en la música. Com és que t'interesses per aquest tema?
1: Mira, és un estil que es pot materialitzar en moltes obres d'art diferents, tant en pintura com escultura, com arquitectura, com música, i realment ha passat com una mica desapercebut, perquè el noucentisme és l'etiqueta, diguéssim, que engloba la mediterraneïtat a casa nostra, i buscant, em vaig adonar que tenia uns precedents molt antics i que venien pràcticament de finals del segle XIX a França i que es podien retrobar durant tot el segle XX a casa nostra. És una corrent, una subcorrent, podríem dir, com transversal, i que fa com de fil ocult a través de moltes músiques i que podem retrobar a través dels llenguatges d'autors catalans i d'autors francesos.
0: Bàsicament serien França i Catalunya on trobaríem aquesta mediterraneïtat en la música?
1: Itàlia també ha plasmat aquest interès a molts dels seus, de les seves obres d'art. Penso en les pintures de Puvis de Chavans, que es poden pràcticament relacionar amb les de Joaquim Torres García a casa nostra. De Quirico, Carrà, són pintors que podem retrobar, però en el camp musical, el Trittico Botticelliano de Respighi seria una obra italiana com molt emblemàtica d'aquesta corrent. I recordem que té com tres quadres visuals inspirats en obres pictòriques. Una d'elles és El naixement de Venus, Els Reis Mags, i tot un llenguatge visual que plasma Respighi a través de la música del Trittico Botticelliano.
0: Si parlem de música, on hem de buscar l'origen d'aquesta mediterraneïtat? Quin és el primer compositor que, en certa manera, ho reivindica?
1: A veure, són diversos. Felicien David seria un dels primers músics francesos que va

0: inspirar-se en el Mediterrani, i després van ser indi. Aquests serien els pares, diguéssim, els fundadors d'una mica d'aquesta corrent.
1: Per tant, podríem dir que és una mena de nacionalisme?
0: Sí, té a veure amb el nacionalisme. El que passa és que és com una corrent transversal que no es focalitza només amb el nacionalisme. Diguéssim que el nacionalisme toca col·lateralment en la mediterraneïtat, però aquesta corrent que s'origina, com he dit, a França, també amb els intercanvis llatins i occitans de l'època de Mistral i amb Víctor Balaguer, que és el llibretista dels Pirineus, de Felip Pedrell, no ho oblidem, i que va tenir uns intercanvis molt propers i molt forts amb tot el nacionalisme català, tot el nacionalisme musical català, continua vertebrant-se i desenvolupant-se durant tot el segle XX a casa nostra.
1: Ara feies una mica referència a l'entrada d'aquest nou corrent que neix a França. La porta d'entrada és aquesta que deies, a Catalunya?
0: Sí, Víctor Balaguer i Felip Pedrell van treballar molt estretament amb el llibret dels Pirineus, de l'òpera coneguda, i de fet Pedrell volia revolucionar el món de l'òpera creant un gènere propi a casa nostra, justament a partir d'aquesta obra. I realment se'n va sortir, és a dir, es va allunyar dels principis wagnerians que imperaven a finals del segle XIX i va establir una corrent pròpia. Més endavant, els mestres modernistes com Morera i Millet van fer el mateix. Morera va escriure una òpera que és Emporium, que també és una obra d'inspiració mediterrània, i justament a començaments del segle XX també tenim notícia de cançons com La barca, del propi Morera, que estan inspirades en el món mediterrani.
1: Ens has parlat d'òpera, també ara de cançons, però hi ha una part d'aquesta mediterraneïtat que deies que és purament instrumental.
0: Sí, aquesta procedeix de Vincent d'Indy, que a finals del segle XIX també va escriure obres orquestals inspirades en el món mediterrani, concretament Le Poème de Rivage, el Diptych Méditerranéen, i també el Poem de Montanys. Són obres orquestals que actualment es toquen molt poc, apenes es coneixen, però es poden trobar a les xarxes i es poden escoltar. I són obres orquestals que tenen com a font d'inspiració els paisatges marítims del Mediterrani.
1: Deies Vincent d'Indy que va actuar a Catalunya, per tant, és probable que tingués algun tipus d'intercanvi amb els músics d'aquí, no?
0: Sí, les connexions amb els mestres modernistes, amb Millet, Morera i la generació dels modernistes catalans va ser prou estreta, i sí, tenim notícia de concerts de Vincent d'Indy al Palau de la Música Catalana amb aquestes obres, precisament.
1: Hi ha una figura en tot aquest panorama, que és una mica posterior, que és Deodat de Severac, no? Que seria potser el gran emblema o representant d'aquesta connexió entre Catalunya i França?
0: Sí, Severac és un referent epigonal. La seva Escola Mediterrània de Música, la proposta que va llançar a Blanca Selva l'any 19, quan Blanca Selva estava pendent del músic i estrenava les seves obres per piano, seria potser un graó més d'aquesta cadena de transmissió de la mediterraneïtat de generació en generació. I podríem dir que va ser justament en els anys anteriors, amb el noucentisme a casa nostra, que Eugeni d'Ors i el seu glossari van plasmar també aquestes inquietuds mediterrànies a través del noucentisme musical. I Eugeni d'Ors va glossar, justament en el glossari, escrits parlant de l'interès del Mediterrani com el mar de la mesura, el mar de la raó, de l'equilibri, i una mica el mar clàssic, el Mare Nostrum, que entenien els llatins. Llavors, Severac es col·loca l'any 21, però és Eugeni d'Ors i tota la generació noucentista de començaments de segle, també amb la ben plantada des del món de la literatura i moltes obres més, que es connecten totes les arts pensant o buscant aquest projecte mediterrani.
1: Per tant, no hem d'oblidar en cap moment la poesia també dins d'aquest àmbit, no? És una de les grans generacions de poetes que tenim al nostre país. I el Mediterrani és sempre molt present en els seus poemes, no?
0: Exacte. Jo ara penso, parlàvem abans també d'innovacions orquestals amb Les vistes al mar d'Eduard Toldrà, que és una obra inspirada en textos de Maragall i justament els previs de la partitura estan precedits de les cites a Maragall, com ara La ginesta i molts temes més, o altres obres orquestals com, per exemple, Les illes Medes de Garreta.
1: Toldrà i Garreta serien els compositors a qui més associem aquest concepte de mediterraneïtat a nivell català? Són els grans emblemes? Ja sé que no són els únics, però realment són com... Quan sentim música de Garreta o sentim música de Toldrà, ens sona mediterrània. Per què?
0: Sí, hi ha una inspiració molt profunda en els paisatges marítims. Si busquem d'una manera tangible com es tradueix això en música, hauríem de dir que a nivell orquestal i venint d'aquesta escola de Vincent d'Indy, de de finals del XIX a França, tant vistes al mar de Toldrà com les illes medes de Garreta, retransmeten una llum molt mediterrània.

la llum que es pot palpar amb l'expressivitat i el color tímbric d'aquestes músiques té a veure amb una utilització francament original de les combinacions tímbriques dins l'orquestra, com ara

0: descriure allò que veuen aquests autors, no?
1: Sí, els paisatges marítims es podrien pràcticament vincular d'una manera molt directa amb la pintura. Penso en les obres de Joaquim Sunyer, com ara L'oli i la Mediterrània, un oli de l'any 1910 que plasma doncs, com és la vida en el Mediterrani, doncs, amb una banyista en primer pla, un pescador, una barca i el paisatge mediterrani al fons. Diguéssim que aquests paisatges queden pràcticament abocats a moltes d'aquestes músiques.
0: Abans has fet referència a com Toldrau, Garreta fan ús de l'orquestra, principalment en aquest cas, a l'hora de descriure aquells paisatges que estan veient i donant un to mediterrani o que en sona proper, també hi ha un ús de melodies o girs melòdics que ens recorden també la nostra tradició musical, no? La nostra cultura.
1: Sí, aquesta és una de les reivindicacions dels mestres i del mediterranisme musical. Utilitzar melodies regionals, melodies folklòriques, que eren conegudes tant al sud de França, perquè viatjaven per la Catalunya Nord des de casa nostra fins allí, i aquestes melodies es coneixien. Penso en La mort i la donzella, una cançó que va musicar a l'edat de Sèverac, l'any 1918, i que Robert Gerhard, 10 anys després, també va versionar a 12 cançons populars catalanes, una obra anterior a la Guerra Civil, i que es basa en un mite també com molt mediterrani, que és com l'arribada de la mort i el rebuig de la mort per part de la donzella. Llavors, la trobem versionada per molts més autors, però aquests podrien ser una mica la connexió entre un indret i l'altre.
0: Ara posaves un exemple concret d'una tonada coneguda, però també hi ha tonades noves que s'inspiren a aquesta tradició, no?
1: Sí, les invencions sobre músiques tradicionals, una vegada més les trobem de nou amb Deodat de Sèverac, quan escriu, per exemple, la suite Soliloquie Rose, suite empordanesa sobre un carnaval a la costa catalana, i realment inclou dins aquesta mena de fantasia còmica, que també té una forma molt lliure i molt espontània, una cita sobre una sardana i posa directament la melodia del flabiol a sonar des del piano i de manera molt, molt aguda, amb els mateixos ritmes i estructures d'un flabiol adaptat, en aquest cas, a l'escriptura per a piano.
0: Tots aquests compositors també fan ús d'aquesta dansa tan nostra, no? De la sardana.
1: Sí, la temàtica és molt comú i els ritmes els trobem reproduïts també amb molts músics catalans a casa nostra. I penso doncs, en les sardanes com ara Sant Martí del Canigó, la sardana de l'exili de Pau Casals, com les sardanes de Xavier Montsalvatge per anar molt més lluny. Totes aquestes músiques que pertanyen a categories i a estils diferents es podrien vincular amb aquesta herència mediterrània que ve de lluny i que té a veure amb versionar i retrobar fonts tradicionals dins la música de casa nostra.
0: Sardanes que poden ser per ballar a la plaça, però també moviments d'obres de sala de concerts.
1: Exacte. Sí, penso en L'Elio Gabal de Deodat de Sèverac, que és un poema simfònic que té talls d'òpera pensada per a cobla, orquestra, solistes i cors, que es va estrenar al Teatre de l'Arena de Béziers justament davant d'uns 15.000 espectadors i portava tota una plantilla d'instruments de cobla. Llavors, a la mascarada d'aquesta obra, amb una mena de reconversió de la bacanal, sonen els instruments de la cobla dins d'una òpera au plein air.
0: Els instruments de la cobla donen mediterraneïtat també a les composicions clàssiques i l'ús és freqüent?
1: Sí, és freqüent i queda justament integrat dins el llenguatge pròpiament orquestal. És com veure una obra cubista de Picasso, per exemple, ningú negarà que es tracta d'una pintura contemporània al 100%, podem reconèixer instruments que procedeixen de la cobla i que estaven molt vinculats a l'escola de Ceret, al món cubista de començaments del segle XX, com ara el flabiol, la tenora i tots els instruments de la cobla reproduïts.
0: Fa estona que estem parlant, et sembla que posem algun exemple de música i guiem els oients allò perquè es fixin en algun aspecte que recordi aquesta mediterraneïtat que deies?
1: Perfecte, em sembla molt bé.
0: Doncs què proposes?
1: Mira, Cants de llum, de Blanca Selva. Cants de llum de Blanca Selva és una obra de música de cambra de l'any 28, la va escriure l'estiu de l'any 28, és per violí i piano, i és una obra que havia sonat justament en el programa dedicat a Blanca Selva, va sonar els seus Espiadimonis, però el primer moviment es titula Marisol, i té entre parèntesi el títol de Bressolera. És una obra molt lírica, és una obra molt poètica i està tremendament inspirada amb el caràcter agut del violí que puja i puja i puja en un fraseig molt clàssic i molt regular, i el piano el va acompanyant en un pedal amb sol major.

0: Sentíem música de Blanca Selva. Ens proposes una altra audició, en aquest cas, de Robert Gerhard.
1: Sí, les 12 cançons populars catalanes que va escriure el mestre Gerhard són anteriors a la Guerra Civil. Les va estrenar al Palau de la Música l'any 29 amb la veu de Conxita Badia i acompanyades al piano, però es van donar a conèixer justament abans de l'any 36 a molts llocs d'Europa. Van sonar a Anglaterra, a Viena, a Països Baixos, justament abans de la Guerra Civil, i presenten el mateix contrast al que feies ment parlant del Cants de Llum de Blanca Selva, és a dir, una veu molt lírica i agudíssima que puja i puja i puja de manera vaporosa cap als aguts, i un piano molt greu. Aquesta polarització tímbrica és una constant a moltes de les obres orquestals i de cambra

0: Bé, estem escoltant alguns exemples que la Montserrat Font ens proposa de música d'inspiració mediterrània i ara ens portes cap a Xavier Montsalvatge.
1: Sí, Xavier Montsalvatge va escriure obres per a piano a l'època final de la seva vida i també va escriure algunes obres d'inspiració mediterrània, com ara el retrat de Manolo Huguer, el retrat de Lídia Cadaqués, i tenim referències a Bressoleig, que és una obra per a piano sol, una de les darreres que va escriure abans de ser premiat amb el tercer Premi de Música Iberoamericana el mateix any, el Premi Tomàs Lluís de Victòria. És una obra que té influències a la música francesa, molt clares, però que són deudores de Messiaen i de Georges Auric. És una cançó que sona com si fos una cançó de bressol i s'inspira en aquell bressoleig de Blanca Selva que havíem comentat a Cants de Llum. Té un ritme també molt vaporós, molt ternari, molt situat en aquest ambient de celebrar i dedicar aquesta obra al naixement de Martí Llorenç Caballero, que era el fill d'un dels editors de la seva música i amic també estret de Montsalvatge. És una obra que investiga sobre la politonalitat i reforça aquesta experimentació tímbrica de la que venim parlant amb la mediterraneïtat. És a dir, que un autor de finals del segle XX, diguéssim, que recorda també doncs, tota aquesta herència, aquest bagatge. I, de fet, he trobat referències de Xavier Montsalvatge a la seva literatura parlant de Blanca Selva, i queda plasmat en els retrats de tres artistes i tres senyors que deixa escrits Josep Pla a casa nostra parlant de l'estil del mestre. L'obra de Montsalvatge es diu Bressoleig, és per piano i va ser escrita l'any 1998.

0: Hem sentit música per violí i piano de Blanca Selva, també una cançó de Robert Gerhard, ara aquesta peça de Xavier Montsalvatge per piano sol, i et sembla que acomiadem aquest ventall de mostres amb música orquestral?
1: Sí, la proposta que havia pensat és incloure Le Poème de Rivage de Vincent d'Indy, l'opus 77 del músic, que va ser escrita entre 1919 i 1921. Recordem que aquests anys a casa nostra imperava plenament el llenguatge noucentista i era el llenguatge que feien servir els artistes per expressar-se. I és molt possible que aquesta obra viatgés en el temps i es retrobés a casa nostra a través dels músics i dels artistes noucentistes. Penso, per exemple, en Josep Maria Junoll, que va ser un escriptor que va proposar també l'Escola Mediterrània de les Arts. Penso també en Josep Lluís Sert, que va escriure textos sobre arquitectura del Mediterrani justament abans de la Guerra Civil, i penso en l'Escola Mediterrània de Sèberac de l'any 21. És un referent comú a tots ells i que engloba aquest interès per plasmar en els paisatges musicals el que és el sentit del mar com a lloc d'esperança i com a lloc comú de retrobament entre diferents cultures, estils i també civilitzacions.
0: Doncs sentim de seguida aquesta peça de Vincent d'Indy, sentim el final d'aquesta obra. Montserrat Font, ha estat un plaer, novament, parlar amb tu, que ens descobrissis aquest univers mediterrani en la música, i fins ben aviat.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Fins aviat.

Així s'acaba el poem de Ribaix de Vincent d'Indy, en la versió que interpretava l'Orquestra Filarmònica de Luxemburg, dirigida per Emmanuel Cribin.

és tan interessant escoltar l'instrument com veure la persona tocar, per tot el moviment, el que implica, el que estàs veient que sona i com es fa, tot aquell desplegament tècnic o aquelles coses, aquelles complicacions aparent, aquell malabarisme que es veu des de fora, és molt impressionant. Evidentment, veure qualsevol orquestra, qualsevol intèrpret tocant directe té alguna cosa que no té la gravació, per bona que sigui. I en el cas de la marimba crec que és espectacularment diferent veure un concert que sentir-lo. Realment, vull dir, la música és bona i la pots sentir, però veure en directe tocar és una altra història. Jo crec que aquest és un dels grans atractius, a part de la sonoritat greu de la marimba, que és realment

0: Caixa de ressonància amb Marisa Ruiz Magaldi.
1: Els últims minuts del taller de lúthier d'avui seran per la Marisa Ruiz Magaldi. Marisa, bon dia.
2: Bon dia.
1: Avui parlem d'una de les joies del museu. No podem parlar de totes les guitarres, però n'has triat algunes de curioses, peculiars?
2: Insòlites,
1: m'agrada
2: dir-ne. Perquè de la magnífica col·lecció de guitarres que tenim, moltes d'elles tenen formes, diguem-ne, típiques o estàndard o el que correspondria a la idea general que es té de la guitarra. Però tenim moltíssimes, i quan ho he anat investigant per fer el programa m'he adonat que en tenim moltes més de les que fins i tot jo sabia o era conscient, guitarres insòlites, guitarres amb formes peculiars, amb materials peculiars, amb maneres de construir afegits, peces, fragments, elements, que són realment molt curiosos i fins i tot alguns ben insòlids i ben estranys. Pot donar per uns quants programes, això.
1: Sí?
2: Però sí, crec que sí.
1: És una amenaça?
2: És una amenaça.
1: Molt bé.
2: És una proposta organològica. Crec que serà molt bonic veure aquestes guitarres perquè algunes d'elles estan exposades a la vitrina i es poden veure en directe quan un ve al museu. Les altres es veuen al catàleg en línia, però crec que està bé de vegades parlar de tot allò que s'escapa de la norma.
1: I tant. Per on vols començar, tu mateixa?
2: Doncs començarem per Mallorca.
1: Ah.
2: Farem un petit viatge a Mallorca. Tenim una guitarra, que és obra de Pere Antoni Xemena, un guitarrer mallorquí que va estar actiu cap als 50 del segle XIX, per tant és un guitarrer ja, diguem, de fa unes quantes dècades, a Palma. I sabem que l'any 1841 aquest guitarrer va enviar dues guitarres a l'Exposició Pública de los Productos de la Indústria Espanyola a Madrid. Val? Les fires i les exposicions, des de les universals fins a les fires comercials de més petit format, eren un gran aparador pels constructors d'instruments. I en el segle XIX, quan es comencen a regular les patents que també afecten a la indústria dels instruments musicals, comença a haver-hi una gran cursa per veure qui és el primer que patenta aquell sistema de claus, qui és el primer que afegeix un element personal per poder generar una nova patent. I tot això, evidentment, té un impacte brutal en l'economia de la música, en el consum de la música. La societat de consum encara no s'ha acabat de consolidar, però estem una mica en aquell principi. Llavors, enviar les teves peces a les exposicions de qualsevol classe, tant grans com petites, és una manera de donar-se a conèixer i de generar expectació pels productes. No? Per tant, aquest senyor ja estava en aquesta onada. I també se'l coneix per ser un dels primers que va utilitzar cordes de seda.
1: Ah.
2: Les cordes de budell eren àmpliament utilitzades, però Pere Antoni Xemena va ser dels primers que va posar cordes de seda en una guitarra.
1: Que podrien ser molt delicades, no? De seda o què?
2: Són molt delicades, però encara es toca amb cordes de seda. Sí, fa no gaire en Carles Trepat va trucar a la nostra Torres amb cordes de budell i seda.
1: I es nota la diferència entre l'una... Sí?
2: I tant. Sí, el so és molt, molt diferent. I són les cordes que convenen a les guitarres de determinades èpoques, clarament.
1: Per tant, estem parlant d'un personatge important per la història de la guitarra.
2: Sí, és un dels guitarrers, diguem, del món català, valencià, mallorquí, amb més anomenada. La veritat és que sí, és un guitarrer important. La qüestió no són les cordes de seda, en el cas d'aquesta guitarra, sinó la forma de la guitarra. La guitarra és com si estigués retallada per un dels costats. En comptes de fer aquesta forma de pera, té com si l'haguessin retallat...
1: Com un queixal.
2: Com un queixal, exactament. I això és deliberat, serveix perquè sigui més fàcil que l'intèrpret arribi als trasts inferiors, és a dir, els que estan situats més a prop de l'obertura acústica.
1: És un tema ergonòmic, de comoditat.
2: De comoditat de l'intèrpret, així és. I no va ser l'únic que ho va fer, hi ha altres guitarres també a la nostra col·lecció que tenen aquest queixal, i altres guitarrers ho han fet diferent. Hi ha altres guitarrers el que han fet és estrenyar una mica el mànec perquè l'intèrpret arribi millor. No? Cada guitarrer ha tingut al llarg de la història la seva manera de buscar satisfer l'expectativa o la necessitat de l'intèrpret i aportar-hi també el seu segell personal. En definitiva, aquesta és una guitarra insòlita per la forma, per aquest queixal, i és una guitarra feta a Mallorca, que és una cosa que també ens agrada reivindicar, no només es fan guitarres a Barcelona ciutat.
1: Es pot veure aquesta guitarra?
2: Es pot veure, la podreu veure a la vitrina de les guitarres en l'exposició permanent del museu.
1: Per tant, es veurà que n'hi ha una que té aquesta part com retallada.
2: Sí, no té pèrdua, és molt, molt evident.
1: Molt bé, doncs aquesta és la primera guitarra insòlita. Que ens proposava la Marisa, anem per una altra.
2: Aquesta no la podeu veure a la vitrina, però la podeu veure al catàleg en línia. del museu. Ara parlarem d'una guitarra construïda per Josep Serratosa i Blanc, un guitarrer nascut el 1855 a Terrassa, que després es va traslladar a Barcelona i va posar el taller, evidentment, al carrer Ample.
1: On havia d'estar.
2: On havia d'estar. Es va especialitzar en guitarres i especialment en guitarres amb el mànec desmuntable. Va ser una de les seves aportacions, guitarres de viatge, guitarres que es poguessin comprimir, diguem. És una guitarra que a simple vista la podríem confondre amb un banjo, perquè té la caixa rodona, la tapa i el fons són plans, i té la caixa absolutament circular, o sigui, no fa la forma de pera, diguem, no fa la cintura que faria una guitarra més convencional. Però és una guitarra amb les seves sis cordes, amb els seus filets de marqueteria, amb el seu pont, i és una guitarra, simplement, que els riscles són circulars, igual que la tapa i el fons.
1: Curiós.
2: Sí, ben curiós, la veritat és que sí.
1: Deu ser bastant única, aquest tipus de guitarra, no?
2: Bé, hi ha diverses guitarres de Serratosa, però com aquesta no en coneixem cap més.
1: I l'heu fet sonar alguna vegada?
2: No, aquesta no. Aquesta no.
1: Molt bé, doncs un altre instrument curiós, en aquest cas una guitarra de caixa circular, es podria dir així, no? Què més ens proposes?
2: Doncs ara us parlaré d'una guitarra com aquestes que feien Serratosa, que es podien desmuntar i plegar, però aquesta en concret és una guitarra inflable. La guitarra inflable inventada, construïda per François Bachet.
1: Inflable vols dir que es bufa
2: literalment.
1: I s'infla, és això, eh?
2: Literalment, que la caixa de ressonància és un globus que es pot inflar i desinflar a voluntat.
1: O sigui, per muntar-la l'has d'inflar?
2: Sí.
1: Caram, tu.
2: Bé, nosaltres la tenim inflada sempre,
1: No, està clar, però...
2: No inflada del tot, però... Sí, sí, la guitarra inflable és un dels tres instruments ideats i construïts per François i Bernard Bachet que tenim al museu i que els propis autors ens van donar ja fa uns quants anys. Però és una guitarra, té el seu mànec, té les seves sis cordes, té el seu pont, té el seu claviller...
1: Era blava?
2: Era blava.
1: Ja recordo.
2: És blava. És una guitarra inflable amb el globus, la caixa de ressonància és un globus.
1: I un blau d'aquells...
2: I un blau elèctric d'aquells que es veuen d'una hora lluny.
1: I es pot tocar?
2: L'hem provat de tocar, però no...
1: No és el mateix.
2: No, i ja té unes quantes dècades. Aquesta guitarra, l'origen d'aquesta guitarra són els viatges per Europa de François Bachet, quan era molt jove i necessitava portar moltes coses en molt poc espai. I un dels seus, de les seves grans invencions és aquesta guitarra que es pot desinflar i bé, que és molt més fàcil de portar. François i Bernard Bachet es van dedicar molt a l'escultura sonora, que és una cosa que al museu hem treballat molt, tenim els instruments, hem fet moltes activitats, i aquesta és una de les... No és una escultura sonora com les que ells acostumaven a fer, ja des d'una aproximació més filosòfica i més acústica, sinó que és, diguem, fer de la necessitat virtut. Però una mica la filosofia Bachet ja va per aquí, ja va cap a utilitzar materials quotidians per inventar-te els teus propis instruments. Llavors això és, diguem, un dels primers Bachet que es van construir, que tenim la sort de tenir aquí. No l'hem fet sonar mai aquí al museu, no acostuma a estar exposada, però es va poder veure durant un parell d'anys al museu El Músic de Ceret, ja que van fer una exposició sobre els germans Bachet i els hi van prestar aquesta guitarra.
1: Un gran tema aquest dels instruments Bachet.
2: I tant,
1: eh?
2: I tant. És molt, molt interessant. És un món en si mateix.
1: Molt bé, ens en queda una. M'has dit quatre,
2: una,
1: oi?
2: Sí. La quarta guitarra insòlita és una guitarra de matacrilat.
1: Caram.
2: Sí, és una guitarra amb la forma de guitarra. Aquesta sí que té una forma convencional. Aquí allò que és insòlit és el material. És una guitarra construïda pel guitarrer Josep Ferrer González, barceloní. Va començar a fabricar guitarres el 1954 i va entrar, als anys 60, va entrar al taller de Joan Estruc, on s'hi va quedar durant gairebé 10 anys. Després va treballar en altres fàbriques i el 1975 va fundar el seu propi taller, a Vilafranca del Penedès. La majoria de les seves guitarres segueixen l'estil doncs, dels tallers clàssics com Ramírez o Ignacio Fleta. Les seves influències són aquestes. Però va començar a experimentar amb diferents materials i un dels resultats més bonics d'aquest experiment és una guitarra en què la tapa harmònica és de fusta, però els riscles i els fons són de metacrilat transparent, rígid, i una mica de la mateixa manera que Torres havia experimentat amb el cartró,
1: i tant.
2: Doncs Ferrer va experimentar amb el metacrilat. De manera que, clar, com que és transparent, a més, tu pots veure tota la guitarra per dintre. i això és molt bonic.
1: Oh, visualment deu ser atractiva, sonorament? L'heu provat?
2: És una guitarra.
1: Sona com a guitarra? Sí,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, no l'hem fet servir mai en concert, però és una guitarra que sona. I estem molt agraïts a Josep Ferrer i a la seva família per la donació que ens van fer d'aquesta guitarra ja fa uns quants anys.
1: Doncs avui ens hem acostat a aquestes quatre guitarres diferents del munt de guitarres que teniu al museu. Quantes guitarres teniu al recompte fet, aproximadament?
2: Sí, 150.
1: 150 guitarres, déu-n'hi-do. I dius que en dona per més d'una secció el
2: Ui,
1: tema,
2: sí,
1: eh?
2: I tant que sí. Tornarem algun altre dia amb les guitarres insòlites,
1: I tant,
2: segur.
1: Doncs fem-ho. Gràcies, Marisa, i fins la propera.
2: A vosaltres, un plaer.

tarantel·la i improvisació, música de Gaspar Sanz, interpretada per Xavier Díaz Latorre a la guitarra i Pedro Esteban a la percussió. És una de les músiques que trobareu recollides en el disc La guitarra dels lleons, publicat fa uns anys pel Museu de la Música de Barcelona.

0: Fins aquí arriba el taller del lutier d'avui. Moltes gràcies a la Marisa Ruiz Magaldi i la Montserrat Font per participar-hi i gràcies també a vosaltres per escoltar-nos. A reveure i fins al pròxim taller. Salut i instruments!
1: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.

0: Fins aquí, música sense paraules. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: La Franz Schubert Filharmonia presenta la temporada 2026-27 al Palau de la Música Catalana, amb artistes com Anna Fedorova, Juliana Abdeyeva, Marc Padmore, Paul Lewis, Stefan Dor i Clara Yumi Khan, i obres com el Requiem de Mozart, Winterreise de Schubert, les quatre estacions de Vivaldi i la Simfonia del Nou Món de Dvořák. Més informació a franzschubertfil.com. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Escolta. Què sents? Et calma? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé.

0: A Catalunya Música, el violí vermell. Amb Xavier Casanef.
1: Sigueu tots benvinguts al Violí Vermell, l'espai que Catalunya Música dedica a la música de cinema, programa 776. Aquestes darreres setmanes, per motius que no venen al cas, he hagut de fer servir molt el cotxe per anar fora de Barcelona i després tornar a ciutat. En un d'aquests trajectes, amb la persona que m'acompanyava, vam estar, entre cometes, jugant, així en plan un, dos, tres, responde otra vez, a anar dient títols de pel·lícules sobre cotxes. D'aquí vam passar a comentar les bandes sonores d'algunes d'aquestes pel·lícules i, finalment, com és obligat, em va venir al cap que podria aprofitar aquell joc i aquells comentaris per fer-ne un violí vermell. A més, aquests són uns temps en els que els cotxes estan mal vistos i cada vegada se'ls margina més, i aquest programa sempre es posa del costat dels oprimits. Avui, doncs, us oferim una selecció de temes de música de cinema de pel·lícules sobre cotxes. Hem titulat el programa Música de cinema sobre quatre rodes.
0: Mozart, Wagner, Herman, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts el violí vermell.
1: I amb en Pau Blasi, el professional amb millor mà al control tècnic.
0: El violí vermell. La música clàssica en color i en blanc i negre.
1: La primera vegada que vaig tenir consciència que un cotxe era el protagonista d'una pel·lícula va ser quan, de petit, mirant la pel·li de La Clave, pels que sou més joves us diré que era un programa, La Clave, un programa de televisió, on a cada programa es tocava un tema d'actualitat, primer es passava una pel·lícula relacionada amb el tema i després es feia un debat amb experts al plató. Gairebé sempre temes relacionats amb la política i la societat del moment. Un programa que fa cada cop més anys i que quan el penses, més lluny en el temps et sembla que sigui. En una època on a la tele hi podia haver gent que pensaven totalment diferent els uns als altres i podien tenir una conversa civilitzada, no aquesta mena d'imperi dels mediocres que hi ha avui a televisió. En fi, el que deia, que la primera vegada que vaig tenir consciència que un cotxe era el protagonista d'una pel·lícula va ser quan, de petit, mirant la pel·li de La Clave, van emetre una pel·lícula amb la que amb prou feines si s'hi deia res. L'argument era molt simple. Un cotxe va per una carretera i adelanta un gran camió. El camioner es pica i comença a perseguir el conductor del cotxe en una persecució a vida o mort. Un film ple de tensió i amb un gran sentit del ritme narratiu. La pel·lícula és un

L.A. Film és del 1971 i el dirigia un jove director anomenat Steven Spielberg. La música, la pel·lícula es titulava El diable sobre rodes. La música és de Billy Goldenberg, una música molt inquietant, una música molt amenaçadora.

Del cinema potser no, però si us demano un record de la tele que tingui el cotxe de protagonista, quin me'n direu? Doncs segurament molts de vosaltres recordareu així en castellà El coche fantástico, aquell cotxe intel·ligent que resolia amb el seu pilot tot de misteris. La sèrie és del 1982 i la seva inevitable sintonia era d'Stu Phillips. Kit, te necesito!

0: El violí vermell, la música clàssica i la música de cinema.
1: Mare de Déu, quants anys han passat i com ha evolucionat la música de les sèries. Anem cap a temps més moderns. Mireu, un dels cops que més he al·lucinat al cinema va ser quan vaig anar a veure Cars, el film d'animació de la Pixar, dirigit per John Lasseter el 2006. Un film on els protagonistes són cotxes. Cotxes de dibuixos animats, cotxes amb una vida pròpia, una gestualitat i una expressió

d'expressivitat absolutes. Tenim present que la cara només la pots basar en els fars, que fan com d'ulls i que no tenen mans, perquè les rodes han de tocar terra, la pel·lícula és un prodigi. Recordo que vam anar al cinema amb el meu fill, que aleshores hauria tenir 4 o 5 anys. El recordo mirant la pantalla totalment bocabadat, meravellat i atrapat pel film. La música de Randy Newman ofereix el component necessari d'emoció i de sentiment.

Pel·lícules sobre curses de cotxes, sobre curses automobilístiques, n'hi ha hagut unes quantes al cinema. Acabem de sentir un fragment de la banda sonora de Cars, de 2006. Us oferim ara un fragment de la de Grand Prix, de 40 anys abans, del 1966, una pel·lícula dirigida per John Frankenheimer, en la que els protagonistes són corredors de Fórmula 1 al llarg d'una suposada temporada. Sentim el tema principal de la banda sonora de Grand Prix, en la que el compositor mira de fer-nos sentir tota la velocitat, el risc i l'emoció de la Fórmula 1 automobilística. La música és d'un dels clàssics de la música de cinema, Maurice Jarre.

Hi ha pel·lícules en les que el cotxe no és tant el protagonista com ho és l'espai interior dins del cotxe on viuen i es diuen coses importants els personatges protagonistes. Aquest és el cas del film Passejant Miss Daisy, sobre la relació al llarg dels anys entre una senyora gran, blanca, del sud dels Estats Units, conservadora i malcarada, i el seu xofer negre. La música de Hans Zimmer per Passejant Miss Daisy es va fer molt popular en el seu moment. Però, és clar, el film és del 1989, ja han passat uns quants anys i això, a aquesta música, se li nota una mica.

Seguim. En el programa d'avui també tenim lloc per als taxis. Parlar de taxis i de cinema potser fa venir al cap Taxi Driver, el taxista de Mujeres al borde d'un ataque de nervios, i potser segurament algunes altres. Avui, però, us ofereixo el tema final del film de Jim Jarmusch, Nit a la Terra. Un film del 1991 en diversos episodis que tots ells passen dins de taxis una nit a diferents ciutats de la Terra. La banda sonora la signa el cantant Tom Waits, i aquest que us convido a sentir, com us deia, és el tema final, Good Old World, Bo Vell Món.

Fem ara una digressió sobre aquest tema dels cotxes i la música de cinema per parlar d'autobusos. Us oferim dues audicions de bandes sonores de pel·lícules on l'autobús hi juga un paper destacat. El primer és d'un film d'Alfred Hitchcock, Cortina esquinçada, del 1966, en la que hi ha una seqüència plena d'emoció en la que els dos protagonistes, que són en Paul Newman i la Julie Andrews, fugen en un autobús que simula que és de línia i són perseguits. És una escena que fa posat dels nervis, de l'emoció, perquè l'autobús s'ha d'anar parant en totes les parades mentre veus que pel darrere els perseguidors cada cop són més a prop. La música és de l'anglès John Addison i només fa que afegir nervi i emoció a l'escena. És endimoniadament bona en aquest sentit.

La segona audició de banda sonora de pel·lícula amb autobús de protagonista és Speed, el film d'acció de Jean de Bond del 1994. Un boig posa una bomba en un autobús que explotarà si l'autobús baixa d'una determinada velocitat. Ja us ho podeu imaginar com va tot plegat després. La música és de Marc Mancina, de l'escola de Hans Zimmer. Música contundent i molt poc subtil, però molt efectiva.

0: A Catalunya Música, el violí vermell.
1: En el cinema, els cotxes han generat un gènere propi, un gènere cinematogràfic, el de les road movies, films que transcorren durant un viatge en cotxe dels protagonistes. Són pel·lícules que normalment del que parlen és del procés de transformació que aquests viuen en les seves vides, en la seva manera de pensar, de veure el món, gràcies precisament al viatge. Títols n'hi ha molts, i gairebé podríem dedicar un dia un violí vermell només a bandes sonores de road movies, de pel·lícules de carreteres. Una que a mi m'agrada especialment, sobretot per l'aportació musical de la seva banda sonora, és París, Texas, el film de Wim Wenders del 1984. Potser, ja ho sé, no és 100% una road movie, però els trajectes en carretera tenen una gran importància en aquest film. La banda sonora la signa Ray Cooder. Segur que el seu tema principal l'heu sentit més d'una.

Hi ha una pel·lícula de carretera que reconec que em té el cor robat cada vegada que la miro. Un film molt diferent de l'anterior i una banda sonora molt diferent, també, de l'anterior. Es tracta de la pel·lícula de Stanley Donen titulada Dos a la carretera, del 1967. La història d'una parella, d'un matrimoni, en crisi, que fan un viatge en cotxe que acaba esdevenint un viatge cap a l'interior de la parella mateixa, en el que veurem tant com es van conèixer i enamorar, com la seva situació actual, com a parella i com a persones individuals. Un film sempre molt i molt recomanable de veure. La banda sonora és de Henry Mancini i aquest és el seu tema principal.

0: El violí vermell. Amadeus, Williams i Casas associats.
1: A l'estat espanyol també s'han fet pel·lícules de carretera. Una de les millors és Carreteres secundàries, dirigida per Emilio Martínez Lázaro el 1997, amb una història ambientada a l'Espanya del 1974 i amb un adolescent i el seu pare que viatgen en un cotxe, que és l'única propietat que tenen. La seva vida és una contínua mudança per apartaments de la costa d'aspecte desangelat durant la temporada baixa turística. Però en un moment determinat es veuran obligats a canviar d'itinerari i a allunyar-se del mar, i les seves vides canviaran radicalment. I fins aquí puc llegir, com deien a l'1-2-3. La partitura d'aquesta pel·lícula és excel·lent i la signa un dels millors compositors espanyols de cinema, Roque Baños. Sentim el tema principal de Carreteres secundàries.

L'anterior audició que hem sentit era de cinema espanyol. També del cinema espanyol és la que us oferim ara. A veure, cinema espanyol i cotxes. Durant una època, una de les pel·lícules més representatives de com estava el país va ser, sens dubte, Sor Citroën, de 1967, protagonitzada per Gracita Morales, fent el paper d'una monja moderna que aprèn a conduir i tota una sèrie de problemes que li passen. La música és també molt representativa d'una determinada manera de fer bandes sonores en aquest país. El seu autor, Antón García Abril. Sentim el tema principal de la banda sonora de Sor Citroën.

0: El violí vermell a Catalunya Música. Intensament clàssica.
1: Hem d'anar acabant i ens queda temps per dues audicions més. La primera torna a ser d'una road movie, d'una pel·lícula de carretera, The Strife Story, una història de debò. Un film de David Lynch del 1999, absolutament, com us ho diria, absolutament important i veritable. I faig servir aquestes paraules a consciència, perquè és un film que ens parla de coses realment importants i de debò. Un home gran, un vell, tenint consciència que no li queda gaire vida, vol reconciliar-se amb el seu germà, tan vell com ell, amb qui fa anys que no es parla. Per fer-ho, vol anar-lo a veure, però viu lluny. L'únic mitjà de transport que pot utilitzar és una vella talladora de gespa, a la que li afegeix un remolc. Una pel·lícula emocionant i de debò. La música és d'Angelo Badalamenti. D'aquesta banda sonora, que recull tota l'ànima de la història, sentim el tema Country Waltz.

No ens queda gaire temps, arribem ja a l'última audició del programa d'avui. Us convido a sentir el tema final, que és una cançó de la banda sonora de la pel·lícula Gran Torino, de Clint Eastwood, de 2008. Una altra important pel·lícula en el cotxe és l'excusa, també, per parlar-nos de la vida. Una cançó que canten primer el mateix Clint Eastwood i després Jamie Cullum.

0: Doncs bé, fins aquí aquest Violí Vermell d'avui, que hem titulat Música de cinema sobre quatre rodes. Un programa que desitgem, com sempre, que us hagi resultat, com a mínim, entretingut. Rebeu una salutació de qui us ha parlat, Xavier Casanef, a la redacció del guió i a la locució, i d'en Pau Blasi, al control tècnic. Que tingueu una bona setmana, que la música us acompanyi.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
2: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre a la Fundació Joan Miró amb Cercles. Del 29 de juliol al 12 d'agost podràs visitar l'exposició essencial per entendre Joan Miró. Descobreix-lo a través de les seves obres clau en diàleg amb la llum, l'arquitectura de cert i del Jardí dels Xiprers acabat d'inaugurar. Aquest estiu a la Fundació Joan Miró. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música. Catalunya Música.
3: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
4: Us donem la benvinguda a aquesta nova edició dels concerts de Catalunya Música. Avui tenim una convocatòria amb el sisè cicle de música de cambra del Teatre de Sarrià. Sota el títol Ecos en contrapunt, els pianistes Mathieu Idemtel i Maria Canyigaral comparteixen escenari i instrument per oferir-nos a quatre mans un homenatge sonor al llenguatge del contrapunt. El concert el va enregistrar Catalunya Música el gener passat. El programa que ens ofereixen Maria Canyigaral i Mathieu Idemtel combina la profunditat expressiva de Johann Sebastian Bach amb obres de Mozart i Schubert impregnades d'un ric teixit contrapuntístic. I també hi intercalen peces dels Yatekok, els jocs de George Kurtak, amb evocacions a Bach i Schubert. I per tancar el concert sentirem una peça de Felix Mendelssohn, compositor completament influït per l'obra de Bach, obra que va contribuir a redescobrir. Una celebració de l'art del diàleg musical en totes les seves formes i contrastos estilístics, que comença amb tres peces de Johann Sebastian Bach, el gran mestre del contrapunt, el que va perfeccionar aquesta tècnica compositiva, que consisteix en la combinació de veus independents per crear harmonies complexes. A través de la seva obra, Bach ens demostra que la interacció entre les veus pot generar una rica textura musical. Ho veiem en aquestes tres peces que Maria Canyigaral i Mathieu Idemtel ens ofereixen en transcripcions per piano a quatre mans. El cor inicial de la cantata Actus Tragicus, l'ària Schaffekönnen de la cantata catalogada amb el número 208 i la Badinerie de la suite número 2 en si menor, número de catàleg 1067.

Fins aquí aquestes tres peces de Johann Sebastian Bach que Maria Canyigueral i Mathieu Idemtal ens han ofert en transcripcions per piano a quatre mans. Hem sentit el cor inicial de la cantata Actus Tragicus, número de catàleg 106, una ària de la cantata catalogada amb el número 208 i la Badinerie de la suite per orquestra número 2 en si menor, número de catàleg 1067. Bach, aquesta gran figura del barroc que aconsegueix arribar a l'ànima de músics i oients amb una habilitat compositiva extraordinària. El gran mestre del contrapunt que influencia i fins i tot desafia els compositors posteriors. En aquest concert titulat Ecos en contrapunt, els pianistes Mathieu Idemtal i Maria Canyigueral interpreten ara una peça del compositor hongarès George Kurtak, amb evocacions a Bach. És una peça del recull amb finalitats pedagògiques Jatekok, joc. El títol és Homenatge a Johann Sebastian Bach.

I és l'homenatge a Johann Sebastian Bach per piano a quatre mans del recull Játékok, jocs, del compositor hongarès George Kurtak. El programa que ens ofereixen Maria Canyigaral i Mathieu Idemtal a Sarrià combina la profunditat expressiva de Johann Sebastian Bach amb obres de Mozart i Schubert impregnades d'un ric teixit contrapuntístic. Un exemple és aquesta curiosa fantasia Kügel 608 per orgue mecànic o rellotge musical que Mozart va compondre a Viena el 1791, responent a l'encàrrec de 5 obres per a instruments fora del comú. Nosaltres en sentirem una transcripció per piano a quatre mans, fantasia en fa menor Kügel 608 de Wolfgang Amadeus Mozart.

És una transcripció per piano a quatre mans de la fantasia per orgue mecànic en fa menor Kyrgyz 608 de Wolfgang Amadeus Mozart. En aquest concert titulat Ecos en contrapunt, els pianistes Mathieu Idemtal i Maria Canyigaral combinen a quatre mans l'obra de Bach amb partitures de ric teixit contrapuntístic, com és la fantasia en fa menor de Franz Schubert, una de les obres més originals per piano a quatre mans. Fins aleshores, el piano no havia evolucionat prou com per tenir un registre extens de més de 5 octaves. Per tant, hauria estat difícil que dos intèrprets s'asseguessin davant del mateix teclat. I amb el romanticisme arriba una nova manera de viure la música, fins i tot a les cases particulars. Entre les classes benestants europees es va estendre la moda de fer música de cambra a casa i moltes famílies van comprar un piano. I ara sí, l'instrument evolucionat permetia que el toquessin dues persones alhora. Les editorials de música van començar a encarregar als seus autors obres fàcils per cobrir aquesta incipient demanda. I Schubert hi va correspondre amb més de 40 obres, fins que el gener del 1828 van prendre la composició d'una de les obres més reeixides del gènere, una pàgina deliciosa, plena d'imaginació i lirisme. De fet, la fantasia en fa menor és una de les obres mestres que Schubert va compondre aquell any, el de la seva mort. Schubert la va dividir en quatre moviments que s'interpreten sense pauses: allegro molto moderato, largo, scherzo allegro vivace i finale allegro molto moderato. Cal dir que aquesta partitura comporta un gran repte pels intèrprets, ja que, a part de l'espai reduït en què han de treballar, exigeix una coordinació perfecta entre l'un i l'altre per unificar el fraseig, els atacs, les respiracions, el treball amb el pedal i tants d'altres aspectes tècnics que Franz Schubert va experimentar fins al límit. El repte avui és per Maria Canyigaral i Mathieu Idemtal. És la fantasia per piano a quatre mans en fa menor, opus 103, d'Och 940, de Franz Schubert.

Aplaudiments al Teatre de Sarrià per Maria Canyigueral i Mathieu Idemtal, que ens han ofert aquesta meravellosa fantasia per piano a quatre mans en fa menor d'Oig 940 de Franz Schubert. I tornem ara a l'obra de l'hongarès George Kurtak. Si del recull amb finalitats pedagògiques Ja te kok, joc, sentíem una peça amb evocacions a Bach, la que ve a continuació, amb un llenguatge musical propi del segle XX, evoca l'obra de Schubert. És l'homenatge a Schubert de George Kurtak.

Maria Canyigaral i Mathieu Idemtal ens han ofert l'homenatge a Schubert per piano a quatre mans del recull Játékok, joc del compositor hongarès George Kurtak. I per tancar el concert, que els pianistes han titulat Ecos en contrapunt, sentirem una peça de Félix Mendelssohn, compositor completament influït per l'obra de Bach, obra que va contribuir a redescobrir. L'Andante i Allegro brillant, opus 92, del 1841 i dedicat a la gran pianista de l'època Clara Schumann, és una de les pàgines més desafiants del repertori per piano a quatre mans.

Aplaudiments per a Maria Canyigaral i Mathieu Idemtel, que ens han ofert l'Andante i Allegro brillant per piano a quatre mans, opus 92 de Félix Mendelssohn, l'obra amb què tanquen aquest concert fet al Teatre de Sarrià i titulat Ecos en contrapunt. Abans de marxar, però, corresponen els aplaudiments del públic amb un bis i repeteixen la peça amb què han començat el concert. Una transcripció per piano a quatre mans de George Kurtak del cor inicial de la cantata Actus Tragicus de Johann Sebastian Bach.

0: Una transcripció per piano a quatre mans del cor inicial de la cantata Actus Tragicus de Johann Sebastian Bach. És el vis amb què Maria Canyigaral i Mathieu Idumtal han arribat al final d'aquest concert que celebrava l'art del diàleg musical. Sota el títol Ecos en contrapunt, els pianistes han compartit escenari i instrument per oferir-nos a quatre mans obres de Bach, Mozart, Kurtak, Schubert i Mendelssohn. Un concert del sisè cicle de música de cambra al Teatre de Sarrià que van registrar Catalunya Música el gener passat del 2026. Per si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Us convidem ara a sentir la sinfonia número 2, Mesopotàmia, opus 38, del compositor i pianista turc Fazil Zey, una obra composta l'any 2011 per encàrrec de la Fundació d'Art i Cultura d'Istanbul i estrenada el 2012 en el marc d'un congrés. En sentim la interpretació de Carolina Eik Teremin, Sasatay Akyol i Bülent Epsil, flautes, i l'Orquestra Filarmònica Borusan d'Istanbul, sota la direcció de Gül Ayal.

0: S'acaba aquí la sinfonia número 2, Mesopotàmia, opus 38, del pianista i compositor turc Fazil Zey. Sentíem Carolina Eik Teremin, Sasatay Akyol i Bülent Epsil, flautes, i l'Orquestra Filarmònica Borusan d'Istanbul, sota la direcció de Gürel Ayal.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.

0: Catalunya Música.
1: Aquesta és l'hora d'obrir el Teatre d'Òpera a Catalunya Música. Això és Una tarda a l'Òpera. Descobrim la història, la

Les històries i els grans noms de l'òpera. Catalunya Música us convida a passar una tarda a l'òpera amb Jaume Radigales.

Sigueu benvingudes i benvinguts a aquesta nova edició d'Una tarda a l'Òpera, la sintonia de Catalunya Música, de la mà dels qui ho farem possible, Oriol Pinart, el muntatge musical, i qui us parla, Jaume Radigales. Avui un nou programa dedicat a aquesta generació de cantants que podem ubicar dins del que podem considerar una edat d'or de la fonografia operística, amb enregistraments, la majoria en estudi, realitzats entre l'emergència del disc estereofònic, que això vol dir mitjans dels anys 50, i la consolidació del disc compacte, el disc digital, a la dècada dels 80-90 de final del segle XX. Avui una de les sopranos més mediàtiques, més populars, més conegudes i més excel·lents d'aquesta generació. Una dona d'origen, podríem dir, exòtic, perquè els seus orígens són maoris, aquesta minoria de Nova Zelanda, per bé que la seva educació va ser eminentment anglesa. Parlem de Kiri Janet Te Kanawa, més coneguda com a Kiri Te Kanawa.

D'ascendència maorí, la futura Kiri Te Kanawa és considerada una de les grans exponents de la seva generació en el cant líric, especialment en els delicadíssims papers d'òperes de Mozart i de Richard Strauss, sense fer lletjos a incursions en el repertori de Verdi, les òperes barroques de Händel o fins i tot algunes incursions en Richard Wagner. Una soprano que es va fer molt popular a través de la televisió quan va participar al casament entre l'aleshores príncep Carles d'Anglaterra i Lady Di l'any 1981. Diuen que 600 milions de telespectadors d'arreu del món la varen veure i la varen escoltar. Segurament no és aquesta la quantitat de gent que la va sentir cantant, justament O mio bambino caro, en la pel·lícula Una habitació amb vistes de James Ivory. Una veu delicadíssima, amarada de l'elegància de Gundula Janowitz i de la puresa de Lucia Pop, amb un repertori força semblant per a aquesta cantant, que de fet va néixer amb el nom de Claire Mary Teresa Roustron a Gisborne, a Nova Zelanda, filla d'un carnisser maorí que es deia Jack Wawatai i de Mary Nolin Roustron, que era filla d'immigrants irlandesos. Va ser adoptada per una família, la família de Thomas T. Kanawa, que era propietari d'un negoci de camions, també a Nova Zelanda. Va ser aleshores quan va començar la carrera de cant, iniciant-se com a mezzo-soprano, però aviat assumint la seva veu natural de soprano. Va participar en petits papers en diferents òperes quan ja s'havia traslladat a Londres, òperes com Don Carlo, el paper, per exemple, de Teobaldo, petits papers també en òperes com el Boris Godunov de Mussorgsky, el Parsifal de Wagner o el Rigoletto, fins que va ser descoberta per Colin Davis en audicions per unes noces de Figaro que demanaven una nova producció l'any 1969. I va ser així com dos anys més tard Kiri Te Kanawa va fer el debut a la Royal Opera House Covent Garden de Londres, un dels teatres on més va representar els papers que va incorporar a una carrera llarga de 40 anys fins que l'any 2010 es va retirar de les produccions operístiques amb unes funcions d'òpera a Colònia. Malgrat això, Kiri Te Kanawa ha seguit també una carrera important com a liderista, tant en els seus anys d'esplendor de la seva trajectòria operística com després del 2010, per bé que ja fa uns 10 anys aproximadament que s'ha retirat completament dels escenaris i que ara es dedica a masterclass o a formar part, per exemple, de jurats de concursos internacionals de cant, com el mateix Francesc Vinyes, on ha participat en una ocasió. La fama de Kiri Te Kanawa a partir d'aquelles funcions a les noces de Figaro es van escampar arreu d'Anglaterra.

Anglaterra, per exemple, amb actuacions a Escòcia, al Festival de Glyndebourne, o també internacionalment, amb actuacions exitoses a les òperes de Berlín, San Francisco o el Metropolitan de Nova York, on va debutar el 1974, reemplaçant Tres Estrates en una producció d'Otello al costat de John Vickers i amb la direcció musical de James Levine. Chicago, París, l'Òpera de Viena, Sydney, la Scala de Milà, Munic, han estat altres places habituals de les actuacions de Kirite Kanawa, especialment en un primer moment amb òperes de Mozart com Les noces de Figaro, Don Giovanni, La flota màgica, el paper de Pamina, o La Fiordiligi de Così fan tutte. Don Giovanni va ser una de les òperes que més fama li van donar, especialment gràcies a la cèlebre pel·lícula dirigida per Joseph Losey l'any 1979, amb un enregistrament fet un any abans a l'Església d'Olivan de París amb direcció musical de Lorin Matzel. De la banda sonora d'aquesta pel·lícula, amb la participació, entre d'altres, de Ruggero Raimondi, José Van Damme o Teresa Berganza, escoltem l'ària d'Elvira Mitradí amb el recitatiu previ, el recitatiu acompanyat, In quali accessi.

El Mozart impecable de Kiri Tekanawa, tota una dama, com és Dona Elvira en aquesta ocasió, pertanyent a la banda sonora musical de la pel·lícula Don Giovanni, dirigida per Joseph Losey, i que musicalment va dirigir Lorin Maazel davant de l'Orquestra de l'Òpera de París, una gravació de 1978, un any abans de l'enregistrament o de la filmació de la pel·lícula al nord d'Itàlia. Dèiem, però, que el gran moment de Kiri Tekanawa, el gran debut, el gran paper debut de Kiri Tekanawa va ser la comtessa de les noces de Figaro en unes funcions al Covent Garden de Londres l'any 1971. Cinc anys més tard enregistrava l'òpera amb la direcció musical de tot un referent en el Mozart d'aquells moments, com Calvem, davant de l'Orquestra Filarmònica de Viena. En sentim l'ària del tercer acte, Dove sono, precedida pel recitatiu E Susanna non

és Susanna Nonvien i l'ària d'Obesono que canta la comtessa d'Almaviva al tercer acte de les Noces de Figaro de Mozart en una versió cantada per Kyrie Kanawa i acompanyada per l'Orquestra Filharmònica de Viena dirigida per Calvem en un enregistrament de l'any 1976. Mozart ha estat un dels referents absoluts de Kyrie Kanawa, però també a l'altra cara de la moneda, el lirisme elegant, finisecular o ja de principi del segle XX de Richard Strauss, amb òperes com El cavaller de la rosa o Arabella, que també va brodar Kyrie Kanawa al llarg i ample de la seva importantíssima carrera operística. Aquesta elegància, aquest punt una mica distant, herència també del gran referent straussià anys abans, com era Elisabeth Schwarzkopf, es mostra a la perfecció en aquest final d'Arabella, que sentim ara en un enregistrament relativament tardà, o molt tardà si voleu, perquè és de l'any 2010, l'any precisament de la retirada de Kyrie Kanawa dels escenaris. En aquesta ocasió, aquesta escena final d'Arabella s'enregistrava en un concert a l'Òpera de Sydney amb direcció musical de Brian Castelsonion.

Així cantava al final d'Arabella la soprano Kirite Kanawa en un concert a Sydney l'any 2010. I l'elegància d'Arabella es complementa amb la del gran personatge de Richard Strauss, el gran personatge elegant per antonomàsia, com és la Feldmarschallin, la mariscala del Cavaller de la Rosa, un paper que també Kirite Kanawa va brodar i abordar en més d'una producció operística tant a Europa com als Estats Units. Ara sentim de l'enregistrament en estudi dirigit per Bernard Haitink el monòleg del primer acte d'Aged Ea In amb l'acompanyament de la Staatskapelle Dresden, una gravació de 20 anys abans d'aquesta escena que sentíem d'Arabella. Parlem de 1990 amb la veu pura, cristal·lina, de Kirite Kanawa.

L'Strauss del Cavaller de la Rosa amb aquest Daguet Ain que canta la Mariscala al primer acte del Cavaller de la Rosa. En aquesta gravació de 1990, dirigint Werner Haitink, l'Staatskapelle Dresden amb la gran Kyrie Canova en el rol de la Feldmarschallin. I canviem de repertori i ara entrem en el repertori verdià. Recordeu que el Metropolitan de Nova York va contractar a última hora a Kyrie Canova perquè suplís Teresa Estrates en unes funcions de l'Otello de Verdi. Doncs bé, aquesta és la veu de Kyrie Canova al servei d'aquesta pàgina memorable del quart i últim acte de l'òpera. Parlem de la cançó del Salze, acompanyat després per el corresponent Ave Maria.

La gran crítica anava en el seu paper debut del Metropolitan de Nova York, el paper de Desdèmona de l'Otello de Verdi aquí en una gravació de 1974, la del debut al teatre novaiorquès en direcció de James Levine. I ara un repertori poc habitual en Kyrie Kanawa, però que va abordar en estudi, com és la Tosca, que va enregistrar les ordres de Georg Solti en una gravació de 1985, una Tosca en què l'escàrpia era Leonucci i Cavaradossi el nostre Jaume Aragall. Sentim Vici d'Arte.

Puresa cristal·lina, elegància al servei d'aquesta tosca, potser no massa verista en boca de Kirite Kanawa, però quina interpretació tan delicada i delicadíssima. I abans de posar a punt final al programa, el Faramall d'Or, i tornem a l'elegància natural del cant mozartià de Kirite Kanawa en aquesta represa de la segona secció del Dove Sono que canta la comtessa al tercer acte de les noces de Figaro.

Vells moments de dolçor i de plaer són els que ens ha proporcionat al llarg de més de 40 anys aquesta grandíssima soprano d'origen neozelandès, d'origen maori, Kirite Kanawa, a la que hem dedicat el programa en aquesta edició d'Una tarda a l'òpera, la sintonia de Catalunya Música, gràcies als qui ho han fet possible, Oriol Pinart, el muntatge musical, i qui us parla amb molt de gust, Jaume Radicales. Sigueu feliços.

Escolta. Què sents? T'emociona? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé. Catalunya Música.

0: El jazz en viu a Catalunya Música. L'emoció del jazz en directe dels grans noms del jazz actual arriba fins al nostre club. Pilar Subirà us hi acompanya. Via Jazz Concert.
1: Hola, bona nit. Avui tornarem en aquesta sessió de jazz en viu fins a la ciutat de Berna per recuperar una de les actuacions de l'edició passada del Bejazz, aquest festival d'hivern que retrata l'escena de la Suïssa germanòfona actual, amb projectes que han incorporat noves tímbriques i influències al llenguatge jazzístic i que l'han portat cap a aquests nous territoris. És el cas dels Sandman's Calling, convidats al Bejazz per presentar el seu nou treball, Berna. Aquesta banda, creada el 2019 pel suís Gregor Frey, vol encarnar l'extensió dels paisatges desèrtics, convidant els oients a buscar miratges en els moviments de les dunes de sorra que transformen en música i creant aquestes formes imprevisibles, dissolent els límits de la música d'esperit tribal, la improvisació lliure i les creacions de referents com Tom Waits, el projecte Masada de John Zorn o la banda de rock saharaui Tamli Crest. Les interaccions del Sandman's Calling ens porten a viatjar pels sons del Magreb i de l'Orient Mitjà amb aquesta nova aproximació. A la formació de la banda original, un trio que integren Gregor Frey, Shanir Erza, Blumenkranz i Matthias Kunzli, s'hi afegeix per aquest projecte un segon percussionista, que és el suís Julian Sartorius. La ràdio suïssa, de parlar alemanya, va gravar aquest concert el 16 de gener del 2025 al Wittmannhallen de Berna.

Tot a punt per embarcar-nos en aquest viatge de la banda col·lectiva Sandman's Calling, amb Gregor Frey, clarinet, saxo i electrònica, Shanir Ezra Blumenkrantz, el lut, el baix, el guimbri marroquí i també els efectes electrònics, Matthias Künzli a la bateria i percussions i Julian Sartorius també a la bateria i a les percussions. Comença el concert.

Juno és el títol del tema que obria el concert de la banda suïssa Sandman's Calling, amb el clarinetista, saxofonista i compositor Gregor Frey signant el repertori original que la banda està presentant en aquest concert del Festival d'Hivern B-Jazz de la ciutat de Berna.

Amb títols com In Between i Seaman, Gregory Frey signa la música de la banda Sandman's Calling, aquesta crida de la sorra del desert, dels seus miratges i de les seves trobades interculturals que la banda suïssa porta fins la música que estem sentint avui des del B-Jazz de Berna. Al costat de Gregory Frey, als saxos i clarinet, també hi trobem Shanir Ezra Blumenkrantz tocant un ventall d'instruments de corda de procedències diverses. A més del baix, també hi toca l'ut àrab o el gimbri marroquí, el so dels quals eixample amb efectes d'electrònica, i dos percussionistes, Matthias Künzli i Julian Sartorius.

Els efectes electrònics eixamplant encara més la tímbrica de la banda Sandman's Calling. Estem sentint avui la presentació del seu segon àlbum, Bern, que pren el nom d'aquest altre tema amb el qual segueix el concert.

Bern, tema central del recull que els Sandman's Calling està presentant en aquest concert. Una balada nostàlgica amb certs aires klezmer de Gregor Frey que hi desplegava la melodia cotxada pel baix de Shanir Etra Blumenkrantz i les percussions de Matthias Künzel i Julian Sartorius.

Les percussions de mà de Julian Sartorius marcaven aquest tema original de Gregor Fay, Crossing Borders, desdibuixant fronteres musicals amb aquesta proposta que ens està fent viatjar per diversos indrets del planeta. És la de la banda suïssa Sandman's Calling.

The Waits, referències a Tom Waits tant en el títol com en l'esperit d'aquest tema de Gregor Frey que ha tancat el concert de la banda Sandman's Calling. El trio integrat per Gregor Frey, Shanir Ezra Blumenkranz i Matthias Künzli, que per aquest projecte més ha comptat amb un segon percussionista convidat, el suís Julian Sartorius. Després de la bona acollida del seu àlbum de presentació, Fata Morgana, els Sandman's Calling van publicar el 2024 el treball que han estat presentant avui en directe, Bern, un àlbum creat de manera col·lectiva a la riba del llac de Zuric, en un entorn verd i humit idíl·lic, des del qual han viatjat fins al desert per crear el que han descrit com una mandala de sorra, una estructura artística que es pot transformar en formes imprevisibles a partir dels vents de la improvisació. Avui hem pogut gaudir de les fusions i de la poètica del Sandman's Calling gràcies a la gravació que la ràdio suïssa de parla germànica va fer d'aquest concert el 16 de gener del 2025 al Beatmarkthallen de Berna.

0: Doncs tanquem la sessió d'avui agraint la màgia d'en Josep Aymí, que transforma aquestes gravacions en sessions radiofòniques. Demà tornarem fins a Berna amb un altre dels concerts del Bijazz 2025. El protagonitza la trompetista Sònia Ott i el seu sextet Quinora. Us hi espero puntual a les 11. Fins demà.
1: El Jazz en Viu, el Bijazz Concert. Un programa de Catalunya Música presentat per Pilar Subirà.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, tindreu l'ocasió ara de sentir la sonata per a clarinet i piano en fa menor, opus 120, número 1, la sonata que Johannes Brahms va compondre l'any 1894 i que va destinar al clarinetista Richard Mühlfeld. En sentim la versió de Michel Portal, clarinet, i George Pludermacher, piano.

0: S'acaba aquí la sonata per a clarinet i piano en fa menor, opus 120, número 1, de Johannes Brahms. N'hem sentit la versió de Michel Portal, clarinet, i George Plodermarge, piano, en un enregistrament de l'any 1969.
1: Catalunya Música.
2: Continuarem amb la suite del ballet El conte del bufó, opus 21, de Sergei Prokofiev, interpretada per l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Claudio Abbado.

0: Acabem de sentir la suite del ballet El conte del bufó, opus 21b, de Sergei Prokofiev. L'intèrpret era l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Claudio Abbado.
1: Nocturn. De Franz Liszt us convidem a sentir ara el concert per a piano i orquestra número 1 en mi bemoll major, catalogat amb el número 124, una obra completada l'any 1856 que consta dels moviments Allegro maestoso, quasi adagio, allegro vivace i allegro marziale animato. Sentim-ne la versió de Michel Berov, piano, i l'orquestra de la Gewandhaus a Leipzig sota la direcció de Kurt Masur.

S'acaba aquí el concert per a piano i orquestra número 1 en mi bemoll major de Franz Liszt, que hem sentit en un enregistrament de l'any 1978 a càrrec de Michel Berov, piano, i l'orquestra de la Gewandhaus de Leipzig sota la direcció de Kurt Masur.

0: Catalunya Música.
1: Sentim ara la pianista Yu Jowang interpretant la sonata per piano número 2, opus 35, de Frédéric Chopin.

0: La pianista Yuja Wang, que ens oferia la sonata per piano número 2, opus 35, de Frédéric Chopin.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Continuarem la nostra programació sentint ara la sinfonia número 39 en mi bemoll major, Kuchel 545, de Wolfgang Amadeus Mozart, en la versió de l'Orquestra de Cambra Escocesa dirigida per Charles Mackerras.